0: Acabem de sentir la sonata per violí piano número 10, opus 96, de Ludwig van Beethoven. Els intèrprets han estat el violinista Josef Fuchs i el pianista Arthur Balsam.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la Simfonia número 1 en do menor, opus 68, de Johannes Brahms, una obra de l'any 1876 que consta dels moviments un poco sostenuto allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso i adagio più andante allegro non troppo. Sentim-ne la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1987.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor opus 68 de Johannes Brahms, que hem sentit en aquesta versió a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1987.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el poema simfònic Prometeu, el poema del foc d'Alexander Scriabin. El centrem en la versió del pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy.

El pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy, eren els intèrprets de Prometeu, el poema del foc, opus 60, d'Alexander Scriabin.

La nostra programació es convida a sentir ara el gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra del contrabaixista i compositor Giovanni Bottesini. Ens acompanyen Diego Conti, violí, Massimo Gheorghi, contrabaix, i el conjunt I Solisti Aquilani, que dirigeix Vittorio Antonellini.

0: Giovanni Bottesini és l'autor d'aquest gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra. Hem sentit Diego Conti, violí, Massimo Giorgi, contrabaix, i el conjunt i solisti Aquilani, dirigit per Vittorio Antonelli.
1: Nocturn. Us convidem a sentir la serenata per corda, opus 20 d'Edward Elgar, en la versió de l'Orquestra de Cambra Anglesa, dirigida per Paul Goodwin.

Hem sentit la serenata per corda Opus 20 d'Edward Elgar interpretada per l'Orquestra de Cambra Anglesa dirigida per Paul Goodwin.

0: Catalunya Música.
1: Ens situem ara a principis del segle XVIII per sentir el motet Om Magnum Mysterium del compositor centreeuropeu Jan Dismas Zelenka. El sentim en la versió d'Alex Potter, contratenor, i l'orquestra barroca Capriccio, que dirigeix Domènec Quifa.

0: És el motet Omnium Mysterium de Jan Dismas Zelenka que hem sentit interpretat per Alex Potter, contratenor, i l'orquestra barroca Capriccio sota la direcció de Dominic Kiefer.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música podrem sentir ara un enregistrament històric de l'any 1946 en què el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra, amb William Primrose a viola i sota la direcció d'Adrian Boult, ens ofereixen la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra, obra composta per Raphael Williams l'any 1925.

1946, en què William Primrose viola el cor de la BBC i la Filharmonia Orchestra sota la direcció d'Adrian Boult, ens oferien la suite Flos Campi per a viola, cor i orquestra de Rafoan Williams.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Apo Häkkinen Klavi ens interpreta tot seguit l'ordre número 27 en si menor de François Couperin.

Era l'ordre per clave número 27 en si menor de François Couperin que sentíem interpretada pel clavecinista Apo Häkkinen.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a continuació a sentir un dels poemes simfònics de Richard Strauss. Hem triat el seu opus 24, Tod und Verklärung, Mort i Transfiguració, obra composta l'any 1888, que ens ofereix l'orquestra de la Tonhalle de Zuric, dirigida per David Zinman.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Tod und Verklärung, Mort i Transfiguració, opus 24 de Richard Strauss. En sentíem la versió de l'orquestra de la Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zinman.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la missa concertata de Francesco Corselli en la versió dels solistes vocals i la Capella Reial de Madrid, dirigits per Òscar Gerzenzon.

0: Era la missa concertata de Francesco Corselli, tal com l'interpretaven els solistes vocals amb la Capella Reial de Madrid, dirigits per Òscar Gerzenzon.
1: Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir la sinfonia número 6 en si menor, sinfonia patètica, opus 74, que Piotr Ilich Txaikovski va compondre l'any 1893 i que es va estrenar a Sant Petersburg 9 dies abans de la mort del compositor. Sentim l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valeri Gergiev.

Adagio allegro non troppo, allegro con grazia, allegro molto vivace i finale adagio lamentoso. Són els quatre moviments de la sinfonia número 6 en si menor, sinfonia patètica, opus 74, l'última sinfonia de Piotr Ilich Tchaikovsky. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Valery Gergiev.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser, un nou matí compartit amb el nostre espai més matiner, el primer. El primer temps. El primer perquè és el que comença la programació cada matí, ja ho sabeu, a partir d'ara mateix fins al punt de les 8. Si ens escolteu el cap de setmana, recordeu que és una horeta més tard, a partir de 8:15 fins al punt de les 9. Bé, doncs, aquí estem avui situats a una de les ciutats del sud d'Itàlia, Nàpols, una ciutat efervescent en tots els sentits, però en música particularment. La història de la música napolitana és prou eloqüent, particularment en els temps del barroc, que és quan va esclatar amb més força. Hi va haver, diguem que, una pedrera molt important en aquell Nàpols dels segles XVII i XVIII, que van ser els orfenats. Hi havia 4 orfenats repartits a 4 punts estratègics de la ciutat. No cal dir que és un orfenat en aquestes alçades, però sí que és veritat que en l'italià que es parlava a Nàpols, en els orfenats no se'ls anomenava orfenats, sinó que se'ls anomenava conservatorio. I aquests orfenats, igual que va passar a Venècia, van esdevenir cèlebres perquè es van convertir en escoles de música per als interns, que se'ls formava musicalment, que se'ls feia cantar els diumenges i les festes de precepte a les capelles i esglésies dels mateixos orfenats i, òbviament, augmentava, gràcies a la interpretació d'aquelles músiques tan precioses, la generositat dels fidels. Les almoines eren cada vegada més grans i, per tant, es van adonar que alliçonar, formar en música tots aquells orfes esdevenia una inversió. El prestigi d'aquells orfenats com a escoles de música va ser tan gran que la paraula conservatori, a partir de 1795, quan en plena Revolució Francesa es va fer servir aquesta paraula per anomenar l'Escola de Música Pública de París, se la va anomenar precisament conservatoire, es va establir una tradició que s'ha mantingut pràcticament fins als nostres dies. D'aquí que les escoles superiors de música, sobretot les històriques, encara mantinguin el nom de conservatoris. Però vaja, retornem en aquell Nàpols dels conservatori, és a dir, dels orfenats. Allà hi va haver tota una sèrie de professors de música que potser avui no han transcendit gaire, però sí que, per contra, alguns deixebles d'aquells professors, diguem-ne, oblidats, han transcendit. Un d'aquests professors es deia Gaetano Greco. Va viure entre 1657 i 1728. Va ser organista, pedagog, mestre de capella, professor d'algun dels conservatoris de Nàpols, i d'ell, malauradament, n'hem conservat el nom perquè va tenir alguns alumnes il·lustres, com Nicola Porpora, però, en canvi, de la seva música que n'hem conservat pocs testimonis. En tenim un que ha esdevingut particularment popular entre els clavecinistes, la Partite sopra il ballo di Mantova, aquesta cèlebre peça, la Mantovana o Ball de Màntua, com l'anomena Gaetano Greco. Partite vol dir partides, parts, és a dir, podríem traduir-ho com variacions. Per tant, traduït al nostre llenguatge, serien variacions sobre el ball de Màntua per clavecí. Un ball de ressonàncies prou conegudes que de mica en mica anirà esdevenint, com podreu apreciar, una pàgina d'exhibició pels clavecinistes.

0: El ball de Mantua o la Mantovana és el tema que acabem de sentir. Sembla que la primera documentació d'aquest tema la trobaríem al 1600 en el catàleg de l'obra de Cenci, un compositor també del sud d'Itàlia, i a partir d'aquí és un tema que ha fet fortuna. Bé, doncs, nosaltres hem pogut sentir aquestes partite sopra il ballo di Mantova per clavecí del compositor napolità Gaetano Greco. Recordeu, partite vol dir particions, aquí hauríem de dir potser variacions sobre aquest ball de Mantua que ens interpretava Enrico Baiano. Gaetano Greco ha estat el compositor que avui ens ha permès obrir el nostre primer temps a Catalunya Música. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Vinga, que hem d'anar aixecant el país, i és que la presència de Gaetano Greco com a primer compositor ja ens ha permès donar-vos una pista de per on aniran avui els trets, i és que aquest senyor va ser el tal vegada el professor més important d'una de les figures realment estrella del panorama napolità del barroc. Tenim dos noms en majúscula quan abordem aquest moment. Estem parlant de finals del segle XVII, principis del segle XVIII. Abans trobaríem Alessandro Scarlatti, el pare de Domenico Scarlatti, que va ser una figura clau importantíssima, i no massa després, un pèl més jove, Niccolò Porpora. Nicola Porpora, que va ser deixeble precisament de Gaetano Greco, per això hem començat amb Greco avui. I és que tenia moltes ganes de recuperar la figura de Porpora i poder gaudir de totes aquelles àries precioses que van farcir les seves nombroses òperes. Va ser veritablement un dels stars de l'època. Ja sent molt jove, va esdevenir, igual que el seu professor, ell també professor dels conservatoris de Nàpols. Almenys en un parell d'institucions va exercir la pedagogia quan era jove, i just va coincidir en el moment en què, mentre ell donava classes en aquests conservatoris, a les seves aules van sorgir alguns dels futurs cantants castrats legendaris del Nàpols del segle XVIII. Noms com Senesino, Caffarelli o Farinelli van passar per l'aula de Nicola Porpora. El prestigi de ser el professor de tots aquests cantants el va convertir en un star que es va passejar de manera triomfal per tota Europa, fins que ja en els darrers anys es va retirar en el seu Nàpols nadiu, fins que moriria, diríem que gairebé oblidat, encara que no del tot, amb 82 anys. Vet aquí, doncs, que Porpora va ser una figura que, si va triomfar a l'època, va ser per les seves composicions, que, en definitiva, sintonitzaven amb els gustos del moment. El que avui en diríem música comercial. Comencem amb l'obertura d'una de les seves òperes primerenques, l'òpera Agripina, una partitura que data del 1708. Es va estrenar a la cort napolitana amb gran èxit. Aquella Agripina començava així.

Així sonava l'obertura de l'òpera L'Agripina, de Nicola Porpora, una de les primeres pàgines escèniques del jove Porpora, que en aquell moment, quan es va estrenar, tenia 20 anys. S'havia acabat de graduar en el Conservatori de Música de Poveri di Gesù Cristo, a Nàpols, òbviament, i en aquell moment, el 1708, la situació de Nàpols musicalment venia marcada per la presència del grandíssim Alessandro Scarlatti, i políticament, com que Nàpols havia estat territori sota la corona espanyola, corona ibèrica, aleshores la guerra de successió que estava candent també va tenir una afectació i durant uns quants anys Nàpols va passar a ser el que podríem dir un país dependent de la corona austríaca. Vet aquí, doncs, que en aquest context va ser quan Porpora va debutar com a compositor. Ben aviat les seves òperes van tenir èxit, començant per aquesta Agripina, i no ens ha de sorprendre que la segona, que es va titular Berenice, s'interpretés a Roma. La llista d'estrenes a partir d'aquest moment es fa molt important. Òperes sovint encarregades per alguns membres de l'aristocràcia, com per exemple el comandant de les forces militars napolitanes, que era el príncep Felip de Hesse-Darmstadt, vinculat a la guerra de successió, o fins i tot l'ambaixador portuguès a Roma. No obstant això, la fama de Porpora es va anar extenent sobretot per la seva capacitat de convertir els seus deixebles de cant en autèntics virtuosos. I en paral·lel, alguns d'aquests deixebles anaven participant a les estrenes de les seves òperes. És així com a Viena l'any 1714 es va estrenar l'òpera Ariana e Teseo i després en faria una revisió de cara a Venècia el 1727. Per tant, una nova pàgina d'èxit per Porpora. D'aquesta òpera, Ariadna e Teseo, recordem, debut vienès de Porpora, ens sentirem tot seguit l'ària Mira in cielo.

Deliciosa, bellíssima ària en ve alta. Simone Kermes, soprano fent de Junio, al costat del conjunt barroc La Magnífica Comunità, ens ha interpretat l'ària Tacce l'augello, Calla l'ocellet, de l'òpera L'Agripina, de Nicola Porpora. Ara sí, sentim, com us havíem promès, Mira in cielo, d'Arianna Etteseo.

Aria di bravura, com deien els italians. Mira in cello, de l'òpera L'Arianna e Teseo. Hem pogut sentir la veu inconfusible de Philippe Jaroussky al costat de l'Orquestra Barroca de Venècia, dirigida pel clavecinista i organista Andrea Marcon. Avui, àries de Nicola Porpora per encetar aquest matí a Catalunya Música, des del primer temps. Ara sentíem aquest tast, aquesta ària di bravura d'Arianna e Teseo. El 1715 fins al 1721 va ser el període més intens de la vinculació de Porpora amb la seva ciutat, amb la ciutat de Nàpols. Va donar classes en el Conservatori de Sant Onofrio i després en el Conservatori on ell mateix havia estudiat, i Pobri di Gesù Cristo. Allà va ser on va tenir precisament els deixebles il·lustres, els futurs grans castrats Farinelli, Caffarelli, Senesino, entre altres, que potser no van esdevenir tan i tan famosos. Bé, doncs, a partir d'aquí, ja ho hem comentat, es van anar expandint les seves òperes per la resta d'Itàlia. La vinculació de Nàpols amb Àustria també va fer que debutés amb l'òpera que acabem de sentir a la capital austríaca, a Viena, i vet aquí que ben aviat òperes com la que sentirem tot seguit, Si facce, es van poder estrenar en altres indrets de la península itàlica. Per exemple, Si facce es va estrenar al Carnestoltes de 1725 al Teatre Ducal de Milà. Era el teatre que hi havia abans que existís la Scala. O, perquè ens entenguem, en aquest mateix Teatre Ducal, que estava situat a la plaça de la Catedral de Milà, també hi debutaria poques dècades més tard Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs va ser aquí el debut de Porpora amb l'òpera Si facce, de la que tot seguit ens sentim Tu quedar dir machendi.

Una ària militar, tu que d'ardir Machendi, de l'òpera Siface de 1725, el debut de Nicola Porpora a la ciutat de Milà, al Teatro Reggio Ducale. La versió, novament, de Filip Jaruzelski, contratenor, fent d'Erminio, al costat aquesta vegada del conjunt barroc Le Concert d'Astré, dirigits per Emmanuel Haim. Porpora avui ens fa de mestre de cerimònies a través de totes les seves àries, més ben dit, totes no, però sí una bona selecció que ens permet anar posant banda sonora a la sortida del sol d'avui. Després de sentir un tas de Siface, aquell mateix any, en el Teatre de Reggio Emilia, el compositor Porpora estrenava una altra de les seves òperes, Didone Abandonata, amb un text del jove Pietro Metastasio. I aquí, atenció, perquè estem precisament inserint en un dels nuclis d'os, un dels nuclis volcànics del que va ser la música napolitana escènica del moment. La relació entre Porpora i Metastasio va ser el gran detonant de pàgines de referència. Penseu que en Pietro Metastasio, gràcies a la trentena de libretos que va escriure, es va convertir en tot un referent durant la primera meitat del segle XVIII. Gairebé tothom feia els libretos a l'estil de Metastasio. Va ser ell qui va consolidar aquesta tècnica de les àries de diferents colors expressius. Per això parlem d'àries de lament, d'àries de bravura, d'àries militars, d'àries de furor. I és que l'organització napolitana va portar aquesta nova estructura. Per tant, quan un cantant signava un contracte per interpretar una òpera, sabia que si era la prima donna o el primo uomo, hauria de cantar entre 6 i 8 àries, cadascuna d'un color expressiu diferent. Entre elles, les anomenades àries de tempesta. Ja si desta la tempesta és l'ària que sentirem de l'òpera Didone Abandonata de Porpora.

Ja heu tingut un bon exemple, podríem dir, de manual d'ària de tempesta. Hem pogut sentir Franco Fagioli contra tenor en el paper d'Araspe, al costat de l'Acadèmia Monti Regalis, dirigits per Alessandro De Marchi, interpretant Ja si desta la tempesta. És una de les àries de l'acte tercer de l'òpera Didone Abandonata de Nicola Porpora. Seguim 3 anys després de l'estrena de la Didone, el 1725, al Teatre de Reggio Emilia, el compositor Porpora estrenava a Venècia l'òpera Ezio. Després d'un rebuig de la cort de Carles VI a Viena, precisament el 1725, Porpora es va establir durant un temps a Venècia, component i fins i tot ensenyant en alguns dels orfenats venecians. Vet aquí que aleshores va donar classes a les escoles dels Incurabili i sembla que fins i tot a la Pietà. A l'Ospedale de la Pietà recordeu que és on Vivaldi exercia també el seu magisteri. El que passa que per moments Vivaldi demanava el que avui en diríem excedències. Potser una de les preguntes encuriosides és Porpora i Vivaldi van arribar a coincidir? Es van conèixer? Quin grau d'amistat van tenir? No tenim documentació en aquest sentit, però vaja, és molt probable que les respostes siguin força afirmatives. Sigui com sigui, aquell 1728, Porpora estrenava a Venècia l'òpera Ezio. L'ària que sentim és Se tu la reggi al volo.

Aquesta era la música de Porpora, de l'òpera Ezio. Hem pogut sentir aquest fragment, aquesta ària Se tu la reggi al volo, de l'acte primer. Franco Fagioli, novament, era el contratenor fent el paper de Valentiniano al costat de l'Acadèmia Monti Regalis. Porpora va estrenar aquesta òpera Ezio a Venècia el 1725. I vet aquí que, a partir d'aquell moment, comença una rivalitat no documentada, o potser hauríem de dir no prou ben documentada, amb Vivaldi. Vivaldi estava estrenant les seves òperes en el Teatre Sant'Angelo i precisament Porpora anava estrenant en el Giovanni Crisòstomo. Per tant, és obvi que hi havia una competència entre els dos compositors, el que malauradament no ens han arribat referències tangibles directes com a mínim fins ara. I això sí, les concomitàncies d'estil o la presència de determinats cantants havia de ser definitiu de cara al públic venecià de l'època. Sembla que Porpora va aconseguir portar el seu deixeble Farinelli, que hauria, sens dubte, de marcar les diferències. Però vaja, seguint a Venècia, el dia d'inici de temporada, que per l'època era el dia de Sant Esteve, el dia 26 de desembre de l'any 1729, en el Teatre Sant Giovanni Crisòstomo s'estrenava precisament l'òpera Semiramide riconosciuta, novament una col·laboració de Porpora amb el llibretista Pietro Metastasio. Un dels moments més lluïts de la partitura és l'ària Passeggier che sulla sponda.

Tal com us havíem promès, una àrea certament d'exhibició, la que acabem de sentir, Passatger que surt l'esponda de l'òpera Semiramide riconosciuta. Hem pogut sentir-ne la versió de Franco Fagioli. És una de les àrees de les òperes, o més ben dit, una de les òperes que Porpora va estrenar a Venècia. Era l'any 1729, ja us ho hem dit, al Teatre Sant Giovanni Crisòstomo. Es dona la circumstància de que quan es va estrenar aquesta òpera a Venècia, Porpora ja havia rebut una invitació des de Londres d'una associació que es deia Opera of Nobility, una associació que just

després que Handel plegués amb la seva Royal Academy of Music arran de la crisi que hi va haver el 1728, aquesta nova associació, Opera of Nobility, va decidir ocupar una mica l'espai que temporalment Handel havia deixat i proposar òperes italianes al públic londinenc. I algun gerent d'aquesta nova associació va tenir la idea brillant de contractar a Pòrpora, però amb una condició, que hi anés amb el seu deixeble, el seu gran deixeble Farinelli. I així va ser. El compositor arriba la temporada 1733-34 a Londres, al costat de Farinelli. I va ser aleshores quan Pòrpora i Farinelli van oferir al públic londinenc òperes com, per exemple, Polifemo, estrenada al febrer de 1735.

Segur que ja la coneixíeu, l'ària Alto Jove de l'òpera Polifemo de Pórpora. És l'òpera del triomf de Pórpora a Londres per la companyia The Opera of Nobility. Malgrat l'èxit d'aquesta òpera interpretada per Farinelli en aquell moment, avui l'hem sentit en la veu fantàstica de Philippe Jarouski, amb l'orquestra barroca de Venècia dirigida per Andrea Marcon. El cert és que aquest èxit no va evitar la bancarrota de Opera of Nobility, competència directa de Handel, que després d'haver tancat un parell de temporades va reobrir la seva pròpia Royal Academy temporada d'òpera per competir-hi. I així, doncs, cap de les dues va acabar sobrevivint. Handel va resistir una mica més. Però vaja, Pórpora aquesta vegada en competència amb Handel. Pórpora decideix retornar altre cop cap al continent, estem parlant de finals de la dècada de 1730, i a partir d'aquí va anar fent tota una sèrie de viatges. Entre el 48 i el 52 va estar a Dresden. Allà va topar amb Johann Adolf Hasse, el gran compositor barroc alemany. La competència va ser tan dura que l'any 52 Pórpora va decidir abandonar Dresden i se'n va anar a Viena. I a Viena va tenir un deixeble il·lustre, Joseph Haydn, que anava a les classes de Pórpora per ajudar-lo, acompanyant el teclat els deixebles de cant de Pórpora. Pórpora, a canvi, en lloc de pagar-li amb diners, li va fer unes quantes classes de composició. Haydn, anys més tard, recordava que Pórpora era molt dur a les classes i que no parava d'insultar-lo quan s'equivocava. Li deia asino, collone, birbante. Però, diu, ho vaig resistir tot perquè el que m'ensenyava era molt valuós. Em va ensenyar la base del veritable fonament de la composició. Vet aquí, doncs, aquesta coincidència curiosa de Pórpora amb les grans figures de la creació musical de l'època. Pórpora acabaria els seus dies a Nàpols, el seu Nàpols nadiu, més o menys oblidat ja lluny de les èpoques daurades. Per completar aquest recorregut que avui estem fent per les àries de Pórpora, tot seguit us arriba una ària de l'òpera Carlo il Calvo. És una òpera que ens retorna just a quan Pórpora va tornar de Londres i es va quedar un temps per Itàlia. Va ser a Roma on va estrenar Carlo il Calvo el 1738.

0: Franco Fagioli ens interpretava aquesta ària Spesso di nubi cinto de l'acte segon de l'òpera Carlo il Calvo. És una de les òperes dels darrers anys de la vida de Porpora. Es va estrenar a Roma el 1738. Avui Porpora ha estat el protagonista d'aquesta selecció amb la que us hem dit al primer temps a Catalunya Música. Bon dia.
1: El primer temps.
0: I el primer temps, ja sabeu que som així com una mica curiosos. I l'altre dia, no fa massa, doncs vam veure el nom d'un compositor que us hem de confessar que no ens sonava de res. Niccolò Mestrino. Un compositor que amb prou feines va viure 41 anys al segle XVIII. És a dir, que quan Porpora ja entrava en la seva fase de maduresa, ell naixia a la ciutat de Milà. Era el 1748. Però qui punyeta era aquest Niccolò Mestrino que ens ha deixat tota una sèrie de concerts per violí i orquestra, com per exemple aquest?

Literalment, música de bon rotllo pel matí. Aquesta és la música de Niccolò Mestrino. Us ha agradat? Segur que a molts us ha fet pensar una mica Mozart, Haydn, evidentment, ja que es tracta d'un compositor que va ser coetani de tots aquests compositors. De fet, va néixer just després que Haydn i abans que Mozart. Està situat com el formatge enmig d'un entrepà. Niccolò Mestrino és un compositor que l'hem pogut recuperar, en part gràcies a un disc publicat per la firma Ramé, protagonitzat per la violinista Plamena Nikitasova, al costat del conjunt l'orquestra, el conjunt orquestral Les Éléments, que dirigeix Christophe Coin. És un disc dedicat en algunes de les obres, concretament dos dels seus concerts per violí, el que sentíem ara, hem sentit el tercer moviment del seu concert per violí número 6 en mi major, i també s'inclou el concert número 9 en mi bemoll major. Niccolò Mestrino va estar treballant en diferents orquestres a Itàlia. Ell havia nascut, recordem, el 1748 a Milà, però resulta que el van nomenar mestre de capella, o més ben dit, per ser més exactes, concertino, el 1780, endevineu d'on? De l'orquestra del príncep Esterházy a Eisenstadt. Qui era el compositor d'aquella orquestra i director de l'orquestra? Ni més ni menys que Joseph Haydn. Durant almenys 5 anys, Mestrino va ser el concertino de Haydn. Per tant, aquí tenim les concomitàncies estilístiques entre aquests autors. Després, Mestrino va marxar, va anar a provar sort en altres indrets, va intentar anar a treballar a Brussel·les, finalment es va traslladar a París, on va debutar en els concerts espirituals i on el violinista Viotti el va contractar per ser director de l'orquestra de l'òpera italiana. Malauradament van confluir dos elements negatius. Aquell 1789, Mestrino moria de manera sobtada amb 41 anys i alhora esclatava la Revolució Francesa. Aquí ens ha quedat aquesta obra que estem recuperant de Mestrino i ja per arribar al final sentirem un minutet d'aquest concert per violí i orquestra número 9 en mi bemoll major.

0: Així sona la música de Niccolò Mestre en el darrer moviment del seu concert per violí i orquestra número 9, interpretat per Plamena Nikitasova i l'orquestra Les Éléments, dirigits per Christophe Coin. Així acomiadem avui el primer temps i tornarem demà, com sempre, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

Sovint mirem endavant i comencem a projectar futurs possibles. Algunes vegades més foscos del que voldríem i d'altres, però optimistes, on ens veiem diferents, on la nostra vida és tota una altra. De somiar truites en sabem, això és innegable, però què passa amb el dia d'avui? Què passa amb el camí a recórrer? Somiem, però comencem a caminar, que la bona notícia és que ara i avui som aquí i no hi ha millor lloc per començar. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dijous 3 de setembre i aquí arrenca una nova edició de Tots els matins del món, prenent, com sempre, el testimoni d'en Joan Vives i el seu primer temps. Moltes gràcies a tothom per connectar amb nosaltres aquí a Catalunya Música, de part de tots els membres de l'equip. En Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Ara ho dèiem, abans d'entrar jo et deia, què dius aquest matí? I tu em deies, doncs, des d'ahir, poca varietat tenim en les nostres vides, eh? Però vaja, ja hi som, tenim per davant una nova edició del programa i de ben segur que hi haurà cosetes per descobrir.
2: I ja som a dijous, eh?
1: Aquesta primera setmana...
2: A mi m'està passant molt ràpid, no sé.
1: Passa ràpid?
2: Sí. A
1: Depèn
2: mi, sí.
1: Del moment. Quan em llevo, passa molt lent. Però ja arribarà la fluïdesa. Estem encara agafant el ritme i això va cada dia millor, ja veuràs.
2: Doncs sí, tindrem molta música durant aquestes 3 hores fins a les 11 del matí. Començarem precisament amb una selecció musical i cap a 9:15, ja ho sabeu, farem una nova immersió en el disc de la setmana. Aquest àlbum del segell Harmonia Mundi dedicat a la Simfonia número 3 en re menor, Simfonia Wagner, d'Anton Bruckner, que interpreta l'Orquestra Simfònica d'Instruments Històrics Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado. I arribarem a les 9 amb un reportatge que ha preparat la nostra companya Alba Quinquillà. A la segona hora, més música, i cap a 9:45, conversarem amb la violinista Roser Loscos, que continua presentant el seu àlbum de debut en solitari titulat Límits i Abismes. En solitari perquè durant molt de temps va ser membre del grup Les Migues, durant 10 anys concretament.
1: Déu-n'hi-do.
2: I després d'ella, d'aquesta conversa amb ella, doncs més música ja fins a les 11 del matí.
1: Fins al final del programa, perfecte. Doncs moltes gràcies, Esther, per aquest resum. I ja tenim a punt la peça de les 8, que avui arriba amb una mica de son acumulada. Es titula The Somnambulist i ve de la mà de Philip Glass. Per tant, un passaport a terres de frontera entre la son i la vigília, amb aquestes repeticions característiques i la transformació gradual i gairebé imperceptible que et fa obrir els ulls al canvi. Sentim l'arranjament del conjunt La Pietà amb la violinista Àngel Dubó.

La clàssica no és un luxe. És oxigen. Tots els matins del món.

I després de la quietud de Glass, l'agitació de Maurice Ravel i el seu quartet de corda, que ens fa saltar els primers anys del segle XX i on els pizzicatos dels instruments feien avançar la partitura com petites molles en conjunció amb els trèmolos. Molt viu i rítmic és la indicació que l'acompanya i a qui l'interpretava el quartet Event. Afluixem ara expectatives i donem pas a l'entrada i dansa del sastre, un fragment lleuger i teatral que signa Richard Strauss i que s'inclou a la suite de Bürger als Edelman, que podríem traduir com el burgès gentilhome. Referències, doncs, al passat en una peça que no és el que sembla i on el violí és qui portarà el pes. La responsabilitat recau en Dmitri Smirnov i l'acompanya l'Orquestra de Cambra de Basilea en una gravació d'aquest mateix 2026.

Strauss revisava la sonoritat del barroc a través del seu propi filtre i aquí hi hem connectat directament a través del repertori de Johann Sebastian Bach. Sentíem la clavecinista Alexandra Nepomniachtchaya amb aquest primer moviment del concert italià, un concert on no cal orquestra i el teclat és més que suficient i que és una de les obres que aquesta intèrpret ha inclòs al seu últim disc, Johann Sebastian Bach Transformations. I d'un dels grans mestres canònics en la història de la música, un dels noms que n'habiten els marges, el de la neerlandesa Henriette Bosmans, una creadora a qui tan sols recentment hem tingut ocasió de descobrir gràcies a gravacions com aquesta que tenim a punt i que és tot just de l'any passat. L'àlbum es titula Silenced i inclou, entre d'altres obres, aquesta peça de concert per violí i orquestra de Bosmans, una mostra més del talent singular i innegable d'aquesta autora. Ens sentim al final amb la solista Heyun Park i l'orquestra simfònica de la ràdio del nord-oest d'Alemanya. Expressivitat, virtuosisme i un punt d'inquietud.

Les melodies de Sergei Rachmaninov mereixerien un programa en si mateixes, i aquesta era la de la cançó Si n'és de bonic aquest lloc, transcrita per piano per Arkady Volodós i que aquí interpretava Nobuyuki Tsuji des del disc dedicat a Rachmaninov i Tchaikovsky, ara fa ben poquet, i que ha publicat Deutsche Grammophon. I abans d'entrar a la novetat, aquest disc de la setmana, ens quedem amb el classicisme de Joseph Haydn i l'Allegro Moderato, el primer moviment del seu quartet de corda número 4, opus 33, en la tonalitat de si bemoll major. L'interpreta el Quartet Casals.

0: Ai, no se n'amagava gens aquí Anton Bruckner d'aquest amor i estima que sentia per Richard Wagner, i és que aquesta música ens indica que ja som de ple al disc de la setmana, l'enregistrament de la primera versió de la Sinfonia número 3 en re menor, la Sinfonia Wagner, esclar, la del 1783, per ser més concretes, que interpreta l'Orquestra d'Instruments Històrics Ànima Eterna de Bruges sota la batuta de Pablo Heras Casado, un enregistrament del segell Harmonia Mundi, que fa molt poquet, Esther, que s'ha publicat.
1: Doncs sí, va sortir al mercat discogràfic el 21 d'agost. Ja vam dir ahir que aquesta tercera sinfonia ens mostra un Bruckner que mira constantment cap al seu ídol, Richard Wagner, però que al mateix temps està buscant la seva pròpia veu de manera desesperada, cosa que va fer que Bruckner no quedés satisfet amb aquesta primera versió i en fes dues versions més. La segona va ser el 1877 i la tercera el 1889.
0: Un fet que no ens hauria d'estranyar, perquè Bruckner ja ho havia fet també amb les dues anteriors sinfonies.
1: Sí, i és que va ser un compositor molt insegur, dubtava molt, demanava l'opinió sobre les seves obres, opinions que el portaven a fer revisions del que havia escrit. I això també va passar amb aquesta tercera sinfonia, amb dues revisions, tal com dèiem, que van afectar tant la gran estructura formal com els detalls de l'escriptura i de l'orquestració. Tot i que provenien de la mateixa obra, aquestes dues versions presenten diferències fonamentals respecte a la concepció inicial. Bruckner volia, sobretot, una cosa, allisar i estrènyer considerablement la forma, especialment en el finale. Volia aconseguir un equilibri més estable i més harmoniós de la dramatúrgia interna, i efectivament les versions posteriors poden resultar més fàcils d'entendre, més coherents estructuralment, més accessibles. Però tal com es comenta en el llibret del disc, aquesta major coherència va tenir un preu. El preu va ser la pèrdua d'espontaneïtat, precisament, perquè la versió original, que és la que sentim en aquest enregistrament, la de 1873, se l'ha descrit gairebé com una cornucòpia plena d'idees que brollen com si acabessin de néixer en aquell mateix instant. Hi ha una gran riquesa d'inspiracions molt contrastades. Idees que encara semblen escapar-se del control del compositor i dels límits tradicionals de la forma simfònica i que provoquen ruptures, talls i profundes esquerdes en l'arquitectura musical. Sobretot en els dos moviments extrems, de la música pot arribar a funcionar gairebé com un collage. És una música que neix d'una audàcia creativa gairebé sense límits, una audàcia que uns anys més tard el mateix Bruckner va sentir la necessitat de contenir, i així és com va acabar intervenint profundament en l'arquitectura d'aquesta obra.
0: Sentint això, és veritat, Esther, que ens fa plantejar realment si Bruckner ara assistís a aquest moment d'aquesta gravació en què recuperem aquesta primera versió original tan plena d'espontaneïtat de la seva obra. No sabem què pensaria, però amb aquesta qualitat que té, jo crec que potser li agradava i tot. I a més, aquí hi ha un fet important, no? Perquè aquelles revisions, és el que diem, no? Que van tenir conseqüències, i una d'elles ens interessa de manera especial.
1: Doncs sí, efectivament, i és que quan Bruckner va revisar la sinfonia també va eliminar la major part dels préstecs motívics de Wagner. És a dir, com més es revisava l'obra, més s'allunyava del seu model. Per tant, això fa que ens mirem la versió original amb uns altres ulls i la sentim amb unes altres orelles, per dir-ho així. Perquè aquesta tercera sinfonia, la de 1873, no només és la primera versió, també és el document d'un moment en què Bruckner encara permetia que totes aquestes influències, idees i intuïcions entressin a la seva música sense haver-la sotmès encara a un control absolut. Com que demà sentirem el finale, demà serà divendres, per tant, ens quedarem amb el finale, avui ens quedarem amb el tercer moviment, l'Scherzo, on Wagner sembla desaparèixer. Bruckner deixa enrere les al·lusions operístiques i ens porta a un món molt més terrenal, molt més rítmic, gairebé camperol. És com si durant uns minuts l'ombra del seu ídol s'apartés i poguéssim escoltar Bruckner sense intermediaris.

0: Quina energia, eh? Ja ens ho prometies, Esther, que aquest Scherzo anava carregadet i no ens ha defraudat. Què va? Era Anton Bruckner i la seva sinfonia número 3, en re menor, la sinfonia Wagner, en què aquí, en aquest moviment concretament, sí que s'escapava d'aquestes cites literals doncs que hem anat trobant en aquesta primera versió de l'obra important del 1873. Demà hi tornem, doncs.
1: Doncs sí, en aquest àlbum que, recordem, ho ha editat el segell Harmonia Mundi.
0: Perfecte, Harmonia Mundi, que edita aquest disc d'Ànima Eterna de Bruges, dirigit per Pablo Heras Casado. I ara, quan ens separen 10 minuts de les 9 del matí, donem la benvinguda a l'Alba Quinquillà. Bon dia, Alba.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Esteu?
0: Bé. Doncs bé, aquí, navegant aigües orquestrals intenses,
2: sí, sí,
0: amb Bruckner.
2: Ja sí, sí.
0: I
2: doncs
0: bé?
2: Molt bé, doncs avui arribo jo per explicar-vos una història.
1: Quin reportatge has preparat avui?
2: Doncs mira, us porto una història d'una cançó. Avui em centraré en la història d'una cançó, que gairebé podríem dir que va néixer d'una batalla legal.
0: Això promet.
2: Això promet. Bueno, va néixer d'una batalla legal, però també d'una història d'amor, perquè em refereixo al Lied Widmung, de Robert Schumann, que va compondre per a Clara Wieck com a regal de noces. Però per entendre la meva introducció, ens cal viatjar a l'Alemanya del 1840 per posar-nos a la pell d'una jove prodigi del piano i d'un professor de música que tots els entrebancs es van enamorar.

0: Tot això passava en un Leipzig culturalment vibrant, però políticament molt inquiet. La ciutat era un centre d'activitat intel·lectual i musical. Felix Mendelssohn dirigia la Gewandhaus, la indústria de l'editorial musical tenia molt bona salut i el mateix Schumann impulsava des de la Neue Zeitschrift für Musik, la seva revista, una renovació de la crítica musical. La vida cultural bullia, amb Mendelssohn treballant també incansablement per elevar el nivell artístic i fins i tot per fundar el que seria el primer conservatori d'Alemanya. Ara bé, aquest esclat cultural convivia en un context polític més complex, la Confederació Germànica vivia sota l'ombra dels governs conservadors i lleis de censura i el malestar liberal creixia especialment a les ciutats. I enmig d'aquesta voràgine, Robert Schumann i Clara Wieck lliuraven la seva pròpia batalla perquè, tot i que sens dubte s'estimaven, això ja ho sabíem, no podien formalitzar la seva relació. El seu pare s'hi oposava. I això no era un detall menor, perquè en aquell moment la legislació saxona exigia el consentiment patern perquè una dona menor de 21 anys es pogués casar.
1: Però, Alba, tots sabem com va acabar aquesta història, perquè finalment es van casar.
0: Es van casar, sí, però no els va ser fàcil. Perquè què fem bona part de la població, si no tota, no sé si tota, però bona part, quan algú ens diu que ens prohibeixen alguna cosa?
1: Doncs la fas.
0: La fas, no?
2: Ho intentes amb moltes, moltes ganes.
0: Sí, exacte, doncs això és el que van fer ells, van lluitar per aconseguir casar-se, fins al punt que van portar el seu cas als tribunals. I el procediment no va ser pas curt. Van lluitar contra l'oposició del seu pare durant uns 3 anys i finalment la justícia va fallar a favor de la parella.

0: Aquest tema és molt interessant, però a més és que les músiques amb què l'estàs acompanyant, Alba, és que són molt, molt boniques. Eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I escolta, el que deies, realment, si van poder esperar pràcticament 3 anys per guanyar aquesta denúncia, i és que la Clara Vic havia de ser força jove, no?
2: Sí, perquè si hagués tingut 21 anys o més, s'hauria pogut casar sense problemes. Concretament, la Clara Vic tenia 17 anys quan es van prometre i Robert Schumann 27. Mm-hmm. 10 anys de diferència. Mm-hmm. I, de fet, la resolució va arribar tan tard que la parella es va casar precisament el 12 de setembre del 1840, que era el dia abans que Clara complís 21 anys i, per tant, que es poguessin
0: que
2: casar
0: ja
2: sense
0: no cal, ja no calia. Ja, ja no, calia. No calia, tanta història.
2: Exacte.
3: Realment estaven enfadats amb el pare.
2: Això sembla que estaven bastant enfadats. Però més enllà de les tensions familiars, aquesta jove parella van decidir plasmar en paper la història del seu matrimoni, estrenant conjuntament un diari que va durar des del 1840 al 1844. I en aquest text, per exemple, hi trobem la següent entrada del 13 de setembre del 1840, que és l'endemà del casament. Diu així, és de Robert Schumann, diu: "La meva estimada esposa, primer de tot, permet-me que et besi amb molta tendresa en aquest dia, el primer com a la meva esposa. Aquest petit llibre serà un diari sobre tot el que ens afecta mútuament a la nostra llar i al nostre matrimoni. Els nostres desitjos, les nostres esperances hi quedaran registrats. També hauria de ser un petit llibre de peticions que ens dirigim l'un a l'altre, sempre que les paraules no siguin suficients i, atenció, també un llibre de mediació i reconciliació sempre que hàgim tingut un malentès."
3: Ostres, t'imagines? Tu tens un diari?
0: Quina domèstica. Jo tinc un diari, però ja et dic que no comparteixo, teu marit. És meu i meu.
2: I no escrius les, quan us enfadeu?
3: Jo no sé si sabia.
0: T'imagines?
3: Això de compartir un diari amb una altra persona, encara que sigui la teva parella, és com molt... Sí. No, millor parlar-les, no, les coses, no ho sé.
2: Sí, clar, clar, jo penso el mateix.
0: Però no estem al segle XIX, així com
2: exacte,
0: amb aquesta cosa, sí, no? Romàntica.
2: Gràcies per situar-nos, Maria. També va durar 4 anys aquest diari, eh? Potser al final van veure que sí. Que...
0: Molt em sembla, Alba, molt em sembla.
2: És veritat, és veritat.

0: Mira que aquesta estava pensada com a música de fons per continuar-hi passant per sobre, però no hem estat capaces,
1: no ha sigut possible,
0: de fer-ho.
1: No sé.
2: És massa maca.
0: Massa,
2: i a més amb aquestes interpretacions, sí, Matías sí. Guerne i Vladimir Ashkenazi. Clar,
0: què més que, vols? Això era Ixirolenisht. A més, amb aquesta càrrega, parlàvem d'aquest diari, de tot plegat, és Ixirolenisht, no m'empenedeixo de res. No?
1: D'aquests 4 anys escrivint.
2: És a dir, encertadíssima.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Esther. Doncs tot aquest litigi passava el 1840, que és conegut com el Lidaiar de Schumann, o el que és el mateix l'any de les cançons, perquè en 12 mesos va arribar a compondre gairebé 140 lida, entre els quals s'hi troben els cicles com el Dichtalliebe, l'Amor de Poeta o el Liederkreis Opus 39, Joies. De fet, aquesta que estem sentint és del Dichtalliebe. Sí. Un any per remarcar per als amants d'aquest gènere musical, perquè amb un cop de calculadora de l'altre dia, ja us dic jo que no sóc de matemàtiques, va ser molt fàcil comprovar la intensitat d'aquesta producció. Si durant 365 dies o 364, perquè espero que el dia de la boda no escrivís cap lit.
0: Vés a saber, igual a estava saber. Nerviós i va dir, fem una mica això.
1: Schumann, durant aquests 364 dies, jo vaig calcular, Schumann va compondre un 140 líder, això vol dir que va completar una cançó cada 2 dies i mig.
0: Mira,
1: que us sembla?
0: Productivitat màxima.
2: Sí, no està gens malament.
1: Em sembla que està bé, sí, sí. I Widmund, doncs, aquesta dedicatòria, no?, que es diu, és una d'aquestes peces. Concretament la cançó que Robert, com us havia dit, va escriure com a Clara com a regal de casament. I amb un cop d'ull al poema de Friedrich Rucker n'hi ha prou per saber per què. I ara us llegiré, diguéssim, les primeres frases del poema, que diu així. Tu, ànima meva, cor meu, el meu plaer, la meva pena, el meu món en el qual visc, el meu cel en el qual suro, la meva tomba on he enterrat per sempre el meu dolor.
2: Que intens, no?
0: Clar, molt romàntic, sí. És el que dèiem.
1: Molt romàntic.
0: El signe dels temps.
1: Totalment. Doncs ara sí, ja hem posat context i us convido a escoltar aquesta dedicatòria de Robert Schumann a la seva estimada, estimadíssima Clara.

0: oients de Catalunya Música i tots els matins del món, si haguéssiu sentit el crit que hi ha hagut en aquest estudi en el moment en què l'Ester Pinart ha descobert la versió que ens havia portat l'Alba d'aquest lit de Robert Schumann... Va, anuncia.
1: Brintervel, és que m'encanta aquest home, ara ho deia, és que és tan expressiu, es posa el públic a la butxaca de seguida, és actoràs, un bon cantant, meravellós.
0: Sens dubte, i a més, aquesta peça, aquest Widmung, Alba, que ens has introduït avui amb tota la història que l'envolta, que has llegit els primers versos, i els versos eren bonics i emotius, però és que quan es combinen amb aquesta melodia ja és màgia.
1: Per cert, el pianista era Malcolm Martineau, que no l'hem dit.
0: Perfecte, doncs escolta, Alba, ens veiem d'aquí una estona.
2: I tant.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
2: A vosaltres.
3: Catalunya Música.
4: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
5: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.
6: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
0: Les 9 i 4 minuts i continuem endavant amb l'únic trio en piano que va escriure Claude Debussy quan tot just tenia 18 anys. Així doncs, música que connecta encara amb el món romàntic anterior, més que no pas amb les atmosferes impressionistes que vindrien després. Energia, doncs, fresca i amb voluntat de renovació que recuperem en la versió de Renaud Capuçon, Edgar Moreau i Bertrand Chamaillot.

Renaud Capuçon, Edgar Moreau i Bertrand Chamaillou interpretaven el primer moviment del trio en piano de Claude Debussy, una obra de joventut de l'autor en què tot funciona, tot flueix sense més pretensió que la recerca de la bellesa i l'emoció. I d'un Debussy que amb prou feines treia el nas del món musical a un Schubert en plena maduresa, el que escriu l'octet en fa major. Fem, doncs, un salt enrere fins a arribar als primers anys del romanticisme, en concret el 1824, i allà hi trobarem aquesta obra, que s'ha mirallen la música de Beethoven i que persegueix l'amplitud, l'optimisme, doncs tot jugant amb els contrastos d'aquesta formació de l'octet. La gravació ens portarà a l'any 1987 i, per tant, so sense artificis i amb un cert toc humà d'imperfecció, gràcies al conjunt que dirigia Gidon Kremer.

La Venècia dels 600 s'ha fet present gràcies a Bàrbara Strozzi i una de les seves àries, Costume de Grandi, soprano, dos violins i baix continu, i aquella sensació de música fluida que alterna entre passatges més recitats i d'altres més melòdics, i que en definitiva doncs, és una petita meravella. La soprano era Laura Catrani, acompanyada del conjunt Acadèmia de l'Annunciata des del disc Virtuosíssima Sirena, publicat fa unes setmanes. Retornarem al romanticisme i ho farem amb Fanny Mendelssohn i el devessall de notes i emoció que ens regala el quart moviment del seu quartet de corda, la versió del Consonne Quartet.

0: Aquest oasi sonor venia de la mà del compositor Christopher Tin, l'autor de The Lost Birds, una obra de què hem rescatat aquest Wild Swans, aquests cignes salvatges, en la interpretació del conjunt vocal Voices 8 i la Royal Philharmonic Orchestra, la peça que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
2: Avui conversem amb la violinista Roser Loscos, que continua presentant el seu àlbum de debut en solitari titulat Límits i abismes. Ben aviat, el 27 d'aquest mes, el presentarà a Lleida.

0: Bon dia i benvinguda, Roser.
1: Bon dia.
0: Ja fa 4 anys que et vam convidar a tots els matins del món i és evident que durant aquest temps han passat moltes coses,
1: coses
0: molt bones, personals i també a nivell professional. Llavors vas venir com a membre del grup de les Migues, però ja no en formes part. Per tant, avui et tenim per descobrir precisament aquest nou camí que has agafat i que t'ha portat a fer aquest disc amb 8 temes originals teus. Com el que estem sentint, Respira. Que... Què et va portar? A veure, explica'ns què et va portar a deixar el grup Les Migues, que em sembla que hi vas estar 10 anys, no?
1: 10 anys, gairebé 10 anys, sí. Bueno, jo crec que la vida al final és un tema de reinventar-se, no? I de retrobar-se en situacions diverses per aprendre i per avançar. Llavors jo vaig sentir la necessitat d'això, justament, de tenir temps per retrobar-me i fer altres coses que quan estàs en un projecte tan gran no et dona aquesta possibilitat. I llavors, pues, gràcies, entre cometes, de deixar aquest grup, vaig començar a fer aquestes cançons.
0: Va ser com llançar-te al buit?
1: Totalment. De fet, el disc anava a 18, o precipici, o un, saps? Hi havia d'haver un nom així, perquè per mi era un llançar-me molt fort i un moment complicat, per què no dir-ho, de la vida, perquè al final, quan un es llança al buit i... per deixar espai a que passin coses noves, no saps quines coses noves arribaran. I tot i que poden passar coses molt boniques, no saps quines arribaran i si arribaran. No? I en el món de la música, que tot és tan incert i tan inestable, i tenen un nen petit, doncs, bueno, doncs una se sent, pues això, que amb una mica de pors i d'abismes que et trobes al davant, però que crec que és molt i molt necessari en la vida de qualsevol persona.
0: Respira. És important respirar per poder saber què sents
1: totalment.
0: I com afrontar-ho.
1: Totalment, totalment. Mira, Respira va sorgir des de l'ansietat, des d'aquesta necessitat de trobar aquesta respiració conscient i constant, i però sobretot ser conscient de que estem respirant, no? Perquè és un acte que fem a diari tota l'estona i en cap moment ens plantegem. Llavors, per mi era com aquesta necessitat. De fet, la cançó està composada damunt del ritme d'una respiració en calma i per arribar en aquest estat, no? I una mica va ser una teràpia per mi personal, però també com m'aportar això, no? A la gent de dir, ostres, és que arribes a Barcelona a les 8 del matí, és que la gent necessita escoltar Respira al seu cotxe, entens? I és un horror. Anem estressats, anem com per davant de les nostres possibilitats tota l'estona.
0: Hem de parar
1: de
0: ser conscients d'aquesta respiració,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Respira és també la primera peça de totes aquestes 8 que integren aquest àlbum que vas compondre.
1: Sí.
0: I l'has posat com a primera també del disc.
1: Sí, l'he posat com a primera i em vaig dubtar molt, però la vaig posar com a primera perquè va ser un punt d'inflexió a la meva vida, aquesta cançó, i vaig creure que era necessari que obrís el disc perquè va ser la primera cançó que vaig composar a la meva vida. Mai abans havia composat. Sí que havia, doncs això, fet arranjaments, produccions, jo què sé, posa el violí aquí, vine en aquest projecte a fer això, sí. Però una cosa de zero, com una pàgina en blanc, i començar de zero i acabar-ho, i dir això és meu, i explica aquesta història, i l'he fet, no l'havia fet mai. I, bueno, va ser arran de tenir el meu fill que em va començar a aparèixer aquesta necessitat.
0: Has parlat i hem parlat dels abismes. Clar, el títol del disc és Límits i abismes. Sembla gairebé com una declaració d'intencions, no? Quins són aquests límits?
1: Sí. Bueno, jo crec que els límits, al final, tots d'alguna manera, lluitem una mica dins del nostre món, no? De les coses que ens passen a diari, en saltar, no? Certs límits que tan, pues, bueno, bonament t'han inculcat els teus pares, no? A vegades, i que són coses que a tu no et funcionen, no? I que els vols saltar. I quan saltes un tipus de límit així, te l'hagis inculcat tu, els teus pares, la societat, els amics, qui sigui, quan els saltes, normalment et trobes abismes, que són molt bonics, que fan, impressionen molt i fan molta por moltes vegades, però que són molt bonics i que t'ensenyen molt.
0: Tot i que Límits i abismes hi ha una mica de veu, no és l'instrument principal. De fet, tu defineixes el projecte com un projecte de banda.
1: Sí, és un projecte de banda. Jo tenia moltes ganes de buscar aquest so de banda. De que no hi hagi... Clar que hi ha un solista, que al final sóc jo, perquè no tinc un altre, però si pogués ser d'una altra manera, ho hauria fet, perquè... M'agrada el concepte de que, això, d'un so de banda que no es porta gaire, que últimament veig totes les propostes musicals i normalment sempre és una mica la mateixa estructura, no?, d'escenari, de veu cantant, normalment noia, a més, i la banda que l'acompanya, que és molt bonic, és preciós, m'encanta, i he vist molts concerts així, però que trobo falta que hi hagi més varietat en aquest sentit, i tenia ganes de fer servir la veu no com a l'instrument solista, sinó com un instrument més a la banda.

0: Doncs, Roser, continuem descobrint aquest disc, aquest so teu tan, tan personal que has volgut deixar anar amb aquest tema que es diu Voler. Aquí estàs acompanyada, no de banda en aquest cas, sinó d'un piano.
1: Això no va dir, esteu posant cançons que justament són les més petitetes. Estem parlant d'un so de banda i aquesta cançó en concret és piano-violí, és un tema com molt particular, a part de tot el disc, que el vaig fer per acabar el disc, per tornar als orígens, tornar des d'on surten les cançons, aquestes estan produïdes de tot el disc, no? I tant, mm-hmm. amb tanta banda i tants instruments. Dit això, mm-hmm. en aquesta cançó em vaig acompanyar per la meva estimadíssima Laura Andrés, que bueno, portem molts anys tocant juntes i fent molts projectes diferents. L'acompanyo també en el seu disc i no podia ser d'una altra, no podia ser una altra persona, havia de ser ella.
2: Com us vau conèixer i quan? Amb la
1: Laura va sorgir tot arrel d'una empresa que fan concerts sota la llum de les espelmes. Sí,
2: sí,
1: segur de quin
2: sí,
1: parlo.
2: Sí.
1: I ens van dir, voleu fer un tribut a Daft Punk? I vam dir... Jo li vaig dir, no ho veig, perquè, a veure, si tothom... Tenim la música de Daft Punk al cap, no? Mm-hmm. Bueno, doncs això, traduït a piano i violí, i vaig dir, ho veig complicat. Però al final va sortir un tribut increïble, vam fer molts i molts concerts, i arrel d'això, doncs, això.
0: Vas tirar més la Laura que tu, en aquest cas, per decidir-vos de fer-ho, o què?
1: Sí, jo crec que ella amb això va ser més tirada...
2: Més deixar d'anar, no?
1: Sí, sí, sí, va dir, sí, tot es pot fer. Bueno, a veure, és Daft Punk, saps? No, però la veritat, va sortir un tribut que el volíem gravar i tot en disc, perquè va quedar molt, molt xulo. Uh-huh. Molt ben, bueno, a mi em va agradar molt. I vam començar a tocar així fent molts concerts i ens, bueno, va ser una connexió com molt màgica. La Laura i jo, quan la vaig conèixer, vam començar a tocar, vam dir, ostres, si toca igual el piano que jo el violí. O sigui, és com... Ens podríem canviar els instruments i ho tocaríem igual. Molt bé, molt guai.
2: Ens hauria agradat tenir-la aquí, la Laura, l'hem tinguda. Però mira, ves per on...
3: Des del primer dia que vaig tocar amb la Roser vam tenir una connexió màgica. Vam començar tocant per uns concerts que ens van sortir així improvisats a Madrid i ja a l'escenari vam sentir que ens estàvem com acompanyant, salvant, rient, divertint juntes. Només mirar-la és com si, no ho sé, com si connectéssim en un lloc, en un espai de joc i de gaudi meravellós. I respirem una mica igual. És a dir, no som músics super, super... elitistes en el sentit de que com aquella pulcritud i aquella cosa, sinó que són molt d'estar connectades a la vida. I la Roser és un músic excepcional, a dalt de l'escenari és una bèstia, té una capacitat d'improvisació que és esperant, ara mateix tinc els pèls de punta només de pensar-ho, perquè genera una energia que tothom ho diu, que realment és una capacitat que té, que ha treballat molt, però que la té. I ho demostra en el directe. El directe del seu disc, de Límits i Abismes, va ser una passada. Va sortir tothom d'allà, però flipant. A més, porta una banda molt bona, però ella és una molt bona líder. I va ser, vamos, una demostració de poderío a dalt de l'escenari. Com a dona, com a compositora, com a músic, com a violinista, va ser molt bonic veure-la brillar d'aquesta manera i espero que la puguem veure moltes més vegades. Escolteu a la Roser i aneu-la a veure... allà on pugueu.
2: Quina millor promoció, no?
1: Oh, tio, és que m'estimo molt la Laura. T'estimo, Laura, jo també molt. Jo podria dir moltes coses molt maques d'ella, també.
2: Segur. És evident que es nota,
1: sí.
2: La connexió que hi ha entre vosaltres i com de Déu us enteneu a l'escenari. Clar, tu has dit abans, vaig voler acabar tal com vaig començar, no? Com s'ha començat, amb voler, no? Que, de fet, és un tema que en francès vol dir volar.
1: Volar.
2: I en català vol dir voler.
1: Voler.
2: Per tant, és voler volar, no?
1: Sí.
2: Però l'últim tema...
1: Bueno,
2: és un ai.
1: Sabia que m'ho diries.
2: És un ai. I l'unai és el teu fill.
1: Sí, sí.
2: Que
1: sí,
2: quants
1: sí.
2: anys té ara?
1: 7. Ahir va fer 7 anys.
2: Ahir va fer 7 anys.
1: Per molts
2: anys.
1: Sí. Ui, estarà content. Ara li posaré l'entrevista.
2: Una cançó preciosa que, sí. a més, clar, abans dèiem, hi ha una miqueta de veu en aquest disc, eh? Doncs també hi ha veu.
1: Sí.
2: Parlada, recitada.
1: I cantada pel meu fill.
2: Ah, exacte. Ell també hi intervé.
1: Ell també.
4: M'agradaria veure't lliure, que no t'ompli mai de dubtes, que siguis el teu tu més senzill i bonic i que protegeixis tota l'alegria que portes dins. Alegria que cada dia es fa més gran. Valora tot el que tens aquí al voltant. Busca les eines per equilibrar-te constant. Cuida els que estan a prop teu. Ells, com tu, també són especials. Dubta sempre del que dius. Pensa sempre en com ho vius. No limitis amb el que diran.
2: El deixes parlar, el deixes cantar, li sí. dius canta el que vulguis,
1: canta
2: i ell comença a cantar.
1: Sí, sí. Això és cada dia, a casa nostra.
2: Sí? Cada
1: sí,
2: dia?
1: Sí, no, és un dia, és cada dia. És
2: molt... Tindràs un nou artista a la família.
1: Quin desastre.
2: I a més, acaba també molt bonic, sí. acaba ell rient sí. i dient-te molt guapa la mama, la super, mama. Super, super, super
3: sí,
2: guapa.
3: Sí, sí,
2: sí. sí, sí.
1: És una carta d'amor en tota regla.
2: Molt bé.
0: Que bé. Arriba, eh? Jo crec que quan la sentim connectem també una mica amb aquest sentiment
1: sí,
0: que
1: parlàvem. Sí, perquè a més tota mare, jo crec que tota mare sentim el mateix, no?, pels nostres fills i aquesta, la carta es pot extrapolar en qualsevol família, en qualsevol mm-hmm. mare, jo crec.
2: Mm-hmm. Sí. Clar, aquest àlbum, Límits i Abismes, sí. no és un disc de música clàssica,
1: no.
2: però sí que tu has begut i veus sí. sempre de la sí. música clàssica, com també d'altres sí. estils de música, perquè has tocat de tot.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí, és un disc on exactament, jo vaig partir de la música clàssica, vaig fer tots els estudis, però després me'n vaig anar a viatjar. Me'n vaig anar a l'Índia, després me'n vaig anar a París al Manouche, i després me'n vaig anar a Nova York per més tirant cap al blues, i després i llavors, clar, totes aquestes influències, no només de viatjar, sinó de clar, tota l'obertura que tenim amb internet per escoltar tot el que vulguis, clar, a mi m'ha fet ser el que sóc ara, i les cançons és el que t'explicava. Cada cançó és una història i a cada història necessito posar-hi doncs, un estil diferent, o sigui, un estil que el pugui acompanyar aquesta història d'una manera on jo m'hi senti representada, no?
2: Mm-hmm.
1: I llavors és molt eclèctic el disc, és un viatge. I també, per altra banda, soc una persona una mica inquieta musicalment, crec, i a vegades quan escolto un projecte que m'encanta, d'una música en concret, m'acabo avorrint moltes vegades.
2: Uh-huh.
1: No? Vaig a un concert, per exemple, de música Manouche, m'ho invento, i, o swing jazz, o que sigui, i dic, buah, que guai, la primera cançó, que xula, la segona, la tercera, i a la sisena, ja dic, bueno, pues ja està.
2: Va,
1: necessito
2: sentim...
1: canviar.
2: Sentim el final.

0: guapa la mama.
1: Molt guapa la mama?
0: Superguapa.
2: Fantàstic.
3: Vaya tela.
2: Lunai. 7 anyets.
3: Bueno, si... No, que anava a dir que 7 anyets, pobre, però això ho va gravar que en tenia 3.
2: No, clar, tenia...
3: Sí, clar.
2: 7 anys ja.
3: Sí,
2: doncs li havia estudiat música?
3: Sí, sí, ara comença aquest any.
4: I li enviem una abraçada ben gran des d'aquí.
2: I tant, una abraçada i petons per a Lunai.

0: Parlaves, Roser, d'influències diverses, de referents, i aquí qui sentim el violí no ets tu, sinó ara Malikian.
1: Sí.
0: El comptes, oi, entre els teus referents?
1: Sí, em vau demanar unes quantes cançons i una de les cançons que m'inspiren moltíssim i que la trobo més a més preciosa és aquesta d'Ara Malikian.
2: Sí que ho és.
1: És preciosa, o sigui, la vaig descobrir ja fa un temps i l'he versionat, l'he enviat a ell també, li he fet loops, li he fet coses, la vaig tocar en un concert d'entrada i li vaig enviar també a ell i diu, oh, que xulo, tal. Clar, és que no sé, a vegades connectes amb les cançons d'una manera que va molt més enllà de la música i que, bueno, i amb aquesta cançó en concret em va passar i vaig viure un moment molt bonic amb el públic, que també hi ha una història aquí, que va ser un dia que em van demanar, has de sortir des del darrere de tot del públic per iniciar un event a la sala de Luz de Gas i necessitem que toquis una cançó sorprenent al públic, no? I sortint des de fora. Uh-huh. I has d'anar caminant pel mig de la gent, uh-huh, i anar-los mirant i anar fent aquesta cosa, no? I va ser brutal. Va ser brutal, perquè la gent es va quedar, a part de sorpresa, que les van començar a girar les mirades, la manera com la música tranquil·litza les persones i els fa entrar, connectant en una altra... No sé com dir-ho, és que és complicat, això.
2: És una altra dimensió, eh?
1: És una altra dimensió, sí. I va ser un moment molt màgic per mi i crec que pel públic també, de tenir aquesta connexió i de mirar-nos a les cares i mentre tocava aquesta cançó, anava passant i els anava mirant un per un.
2: Dius que li anaves enviant, eh? L'Ara Malikian, per tant, us coneixeu.
1: Sí, sí. Bueno, no ens coneixem molt, però sí. Entén-me, vull dir, hem parlat, sí.
2: I heu compartit escenari?
1: No.
2: No encara?
1: No,
2: clar. Però t'agradaria?
1: Home, i tant, sí.

0: Ara em feia un senyal l'Ester per dir-me quan vulguis, Maria, podem continuar l'entrevista, però jo és que m'hi quedaria aquí, eh?
1: Sí, és únic.
0: És aquest tema Beirut, Ibrahim Maalouf, que es va com desplegant, sí, però tan a poc, sí, i aquestes peces, no, que et deixen respirar, justament, que és el, sí, que dèiem al principi de l'entrevista. No?
2: Totalment, he pensat el mateix, lo de respirar, també, no? Aquest espai de tocar... De... Jo el que més admiro d'aquest senyor que està tocant, Ibrahim Maalouf, que és un senyor, toca increïble, em sembla una persona... Jo què sé, que amb la música, encara que no hi hagis parlat, a vegades ja veus, no?, com és la persona.
0: Sí,
2: com...
0: Dius, ja em cau bé. Exacte. Jo ja me l'estimo i ell no ho sap, sí, no, però m'és igual.
2: Però us ho dic de veritat, o sigui, la manera com té de posar-se en un escenari i fer aquesta nota que estàveu escoltant i aquests silencis, uh-huh, ha de ser una persona, no? No sé si m'enteneu,
0: sí, sí, sí,
2: com un món interior bastant potent. I és una de les coses que més admiro d'aquest músic, que composa d'una manera... on no regeix el màrqueting o els minuts que duran la cançó o aquesta cosa de buah, que enganxi, no?, i que tingui ritme, mm-hmm, i que la gent balli i tal, sinó que està regint tota l'estona la música i què és el que estic transmetent amb això, no? I és el que dius tu, entres, mm-hmm, està fent un loop i estàs entrant dins del seu món.
1: Sí, sí. Clar, mm, d'alguna manera és... estàs definint la honestedat, no? Ser honest amb la música, clar, que és... també el que has fet tu amb Límits i Abismes.
2: Bueno, clar, és el que... Exacte. Sí, sí, és el que intento, no? És el que t'explicava, que tinc... Aquest disc no és un disc on jo l'hagi pensat perquè el posin a la ràdio o perquè es vengui o perquè es venguin discos o es facin concerts, sinó que és un disc que realment és un regal que em vaig fer i molt honest, i un regal també pel món, no? De dir, mira, això és el que m'ha sortit molt honestament de dins i pot agradar o no i es vendrà o no, però...
1: Dius, és un regal que em vaig fer, sí, i és literal, eh? Sí. Te'l vas fer pel teu aniversari.
2: Sí, sí, sí.
1: És a dir, va sortir el dia del teu aniversari.
2: El 12 de novembre, el dia del meu aniversari. Vaig dir, mira, ja que estic sola i m'ho estic pagant tot jo, ho estic fent tot jo, doncs, bueno, em faig un regal.

0: Doncs ens acostem, Rosa, al final d'aquesta conversa i ho fem acompanyades de Chet Baker i aquest darrer tema. Avui ens has portat per músiques que van com pels marges dels que normalment nosaltres trepitgem aquí el programa, però la veritat és que està sent un gust.
1: Sí? Us està agradant?
0: Oi, tant.
2: Sí, i tant.
1: Que bé. No, perquè, clar, és això, no? La trompeta. Tornem a la trompeta. Per mi la trompeta és un instrument que s'aproxima moltíssim a la veu.
2: L'has provat de tocar mai?
1: No. Tu l'has provat de tot.
2: No.
3: Jo t'ho pregunto a tu. Perquè...
2: No, sí que ho vaig provar una vegada i no sortia res. No, és molt difícil treure el so d'una trompeta.
1: És molt complicat. Sí. No, la trompeta és un instrument que sempre, quan vaig començar amb tot el tema improvisació més modern i això, era l'instrument que més em fixava. Perquè és el que més em recorda el so de la veu, el que més em recorda el que jo busco, no?, amb el violí, que és... aquesta manera d'expressar. Em sento molt connectada a la trompeta. I Chet Baker el vaig escoltar i l'escolto moltíssim, moltíssim. És un artista que em flipa. I, a més, hi ha la història de que quan va néixer el meu fill va coincidir que... Pues això, bueno, no va coincidir gaire perquè a mi Chet Baker m'agrada des de fa molt temps. Però cada nit li posava aquesta cançó. I s'adormia i ell, que no volia dormir mai perquè mai vol dormir, ell va ser com, vale, o sigui, Chet Baker, gràcies.
2: Va arribar a demanar-te-la?
1: No, era massa petit ja, no. Però sí que és veritat que ara quan li poso, a vegades que estem jugant i li poso música de fons, notes que, no?, fa baixar.
2: Molt bé. No viu el qui no viu segur, deia Francisco de Quevedo. I estàs d'acord?
1: No viu el qui no viu
2: segur.
1: Segur, totalment d'acord. Sí, jo crec que hem de recordar cada dia que reinventar-se és molt necessari en aquest món i que és necessari per avançar, per aprendre i sigui, facis el que facis, estiguis treballant el que estiguis treballant, ens és igual. És el dia a dia, el no quedar-se en la rutina, en el mateix cada dia, i viatjar i moure's i tenir poder de decisió i aprendre coses i dir, mira, de tot això que he après, em quedo amb això, la resta ho descarto, però aprèn coses i avança, perquè si no... Doncs estem
2: ja ho dius tu, fora de la zona de confort, tot és incert i alhora preciós, és bonic veure com desmuntes l'horitzó i et reinventes dins d'aquesta nova realitat. Moltes gràcies a Roser Loscos.
1: Gràcies per haver a vosaltres. Vingut. Gràcies per convidar-me.
2: Que vagi molt bé. I recordeu, oients, si la voleu sentir en directe, molt recomanable, tal com deia Laura Andrés, el 27 d'aquest mes de setembre a Lleida.
1: A Lleida, al Cafè del Teatre.
2: Molt bé.
0: Sí. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu. Gràcies.

0: Catalunya Música.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
3: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
4: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Dijous 3 de setembre, són les 10 i 5 del matí. Durant els pròxims minuts doncs, tenim per davant una obra singular, escrita l'any 1956. Busca els seus referents uns quants anys, de fet, uns quants segles gairebé, abans. Es tracta de la Tartiniana Seconda de Luigi della Piccola. És una obra en què el compositor italià doncs, ret homenatge a Giuseppe Tartini i ho fa escrivint per violí i piano i revisant temes originals d'aquest violinista barroc, tot que fent-los passar pel filtre del seu present. Així, el que ens planteja és un recorregut variat, imaginatiu i, sobretot, sorprenent. Sentim la Tartiniana Seconda de della Piccola amb el duo Ganzana.

una revisió del passat a través dels ulls d'un autor del segle XX, Luigi Dalla Piccola, i la seva Tartiniana Seconda, música inspirada en el so del barroc italià, en concret de Giuseppe Tartini, que hem sentit amb el duo Gazzana. Saltarem al repertori britànic i ho farem amb un concert per violoncel i orquestra que potser no és el primer que ens vindria a la memòria. És el de Frederick Delius. Es tracta d'un concert en un sol moviment, però que compta amb diferents seccions, i és justament la quarta la que us proposo de sentir avui. Porta la indicació Con moto tranquillo i ens obre la porta a un espai de calma i lirisme que destaquen en pes propi en la versió que ja tenim a punt, la de Jacqueline Dupré i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Malcolm Sargent.

Una melodia inspirada i una interpretació senzilla i amable. Warum willst du andere fragen, declara Schumann, una cançó original per veu i piano i que aquí es transformava en aquest duet per arpa i clarinet. Annelien Lennertz i Dionysis Gramnenos l'interpretaven ara fa tot just 10 anys. I continuem amb les bones notícies musicals del 2026, que amb un... 26? 2026, volia dir, amb un disc, això sí, que ja va ser disc de la setmana poc abans d'acabar la temporada passada aquí al programa. Es tracta del volum 19 de la Integral Simfònica de Haydn, el projecte Haydn 2032, que dirigeix Giovanni Antonini. Aquest disc es titula Trauer i inclou la sinfonia número 108, de què ens sentirem els dos darrers moviments, Andante i Finale Presto, per invocar l'energia que ens empeny.

0: Una banda sonora d'Ennio Morricone ajustada al so del violí i el piano. Canone inverso i la nostàlgia del seu segon moviment, Finale di un concerto romántico interrotto, amb Marco Serino i Leandro Piccioni.
1: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.
0: Doncs en aquest tram final del programa el que us proposem avui és una experiència una mica diferent al que acostumem, perquè tenim a punt una obra força extensa que ens acompanyarà durant pràcticament 20 minuts, però que justament ens convida a centrar la nostra atenció i descobrir qui sap si una història amagada. Es tracta del poema sinfònic En Saga, de Jean Sibelius, una obra composta als primers anys de la dècada del 1890 i, per tant, una obra de joventut del compositor finlandès. En Saga ocupa, de fet, un lloc especial en la seva producció, ja que és una de les primeres peces en què emergeix amb força aquesta seva veu tan personal i que va permetre-li també començar a gaudir del reconeixement de l'escena musical. Va estrenar-lo l'any 1893, dirigia ell mateix el concert, i la recepció va ser tan bona que l'obra va començar a formar part d'altres concerts. El va arribar a presentar fins i tot a Berlín, ja el 1903, per tant, uns anys després, i després del concert, ell va escriure a la seva dona, Aino, per dir-li això. Ha anat molt bé. El meu En Saga va ser la millor novetat, crec. Vaig estar molt tranquil, vaig dirigir bé. El més important és que puc dirigir una orquestra de primer nivell mundial. I bé, ara estic tan tranquil i segur del meu art. He estat reconegut com un artista consumat. Podríem fer una gran entrada en qualsevol lloc i brillantment. Paraules, per tant, molt optimistes les de Jean Sibelius. Aquest poema sinfònic, En Saga, s'allunya musicalment dels models més centreeuropeus i es presenta com una finestra a l'imaginari nòrdic. El mateix compositor va evitar, no va voler donar una explicació concreta del seu argument i mai va voler-lo associar de manera definitiva a un relat o un personatge determinat. I per dir-ho amb les seves paraules, En Saga és l'expressió d'un estat de la ment. Vaig passar per una sèrie d'experiències doloroses llavors i en cap altre treball com en aquest m'he descobert a mi mateix al complet. És per això que qualsevol explicació literària la trobo molt estranya. Així doncs, és possible que en sentir-lo, en sentir aquest poema, en Saga i ressoni potser l'univers de les antigues llegendes escandinaves, amb els seus herois errants, els paisatges, les atmosferes misterioses, però això dependrà finalment de cadascú. Sentim En Saga en la versió de Lorin Maazel al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Pittsburgh.

0: Jean Sibelius parlava d'aquesta obra que acabem de sentir, la descrivia com l'expressió d'un estat de la ment. No es manarem pas al compositor finlandès en la definició d'aquest poema sinfònic, En Saga, aquesta obra que avui ens ha acompanyat fins als dos darrers minuts d'aquest programa de dijous 3 de setembre, que, Esther, està arribant al final.
1: Doncs sí, malauradament, perquè ja toca tancar la paradeta i, evidentment, demà hi tornarem, perquè demà és divendres, encara ens queda un dia d'aquesta setmana.
0: Sí. Arribem al final, però demà n'hi ha més.
1: Exacte. Demà tindrem les col·laboracions de Dolors Boatella, que ja sabeu, si sou oients habituals de Tots els matins del món, ella ens parlarà de llibres amb referències a la música, i l'Amat Baró. Demà serà el dia molt literari,
0: eh? El nostre poeta de guàrdia.
1: Exacte, el poeta de guàrdia, sí, sí, que sempre ens recita poemes i que a nosaltres ens encanta.
0: I seguim els fils temàtics moltes vegades, també, que inclouen aquestes poesies. Serà tot un plaer, com sempre, retrobar-nos també amb col·laboradors que no hem vist de fa ja unes setmanes, la
1: doncs
0: veritat.
1: Doncs sí, des que vam tancar la paradeta abans d'acabar vacances.
0: Abans de l'estiu i ara ja tornem.
1: Molts d'ells continuen amb nosaltres aquesta temporada. Hi haurà novetats, però ja us les direm en el seu moment. Sí? Però sí que demà, a la segona hora, aproximadament cap a 2:15 d'11, serà de 10. Serà quina mania que tinc. Ahir em va passar la mateixa.
0: Ahir em va passar el mateix.
1: No sé què,
0: és la conversa, la conversa a 2:15.
1: La conversa continua, es manté a 2:15, 2:30 de 10 aproximadament, i demà serà amb el compositor i director d'orquestra Bernat Quetglas.
0: Molt bé, doncs pel que fa a nosaltres, res més a afegir, que tingueu molt bon dijous i us esperem demà al punt de les 8 aquí a Catalunya Música.
1: Doncs a passar un bon dia i fins demà.
0: Que vagi molt bé, adéu.

0: el Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'església de Sant Felip Neri a Barcelona, on l'octubre del 2025 hi va fer concert l'Orquestra Barroca Catalana, fundada l'any 1993 amb la voluntat de recuperar i d'interpretar repertori dels segles XVII i XVIII. Des del 2016 és quan té una programació pròpia a Sant Felip Neri i d'aquí l'enregistrament de Catalunya Música que porta per títol Els Bach, perquè avui el que sentirem és música de Johann Sebastian Bach en diàleg amb la dels seus fills músics, Johann Christian Bach, Carl Philipp Emanuel i Wilhelm Friedemann. I per força el que sentirem en aquest concert és el canvi d'estil entre una generació i l'altra, el barroc de Johann Sebastian Bach que camina cap al classicisme emergent dels seus fills. Tot això a partir d'ara mateix i amb la direcció de Manfredo Kremer, que es va posar al capdavant de l'Orquestra Barroca Catalana i va començar el concert amb una versió per a corda anterior al 1730 de la suite per a orquestra número 3 en re major, el número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach.

Música de Johann Sebastian Bach per començar aquest concert d'avui, concert de l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer, que acaben d'interpretar una versió per a corda d'abans del 1730 de la suite per a orquestra número 3 en re major, el número de catàleg 1068 de Johann Sebastian Bach. Per tant, aquest concert ha començat amb el pare, un concert que porta per títol Els Bach i en què hi sentirem música de cadascun dels fills músics de Johann Sebastian Bach.

En Johann Christian Bach, el Bach de Londres, el fill petit de Johann Sebastian Bach, doncs en ell és on hi comencem a sentir el món que conduirà cap a Haydn i cap a Mozart. Ara ho han fet amb aquest Andante più tosto adagio de la sinfonia en sol menor, opus 6, número 6, música de Johann Christian Bach, interpretada per l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer. En un concert que ha començat amb el pare, amb Johann Sebastian Bach, contemporani de Händel, de Domenico Scarlatti, d'Antonio Vivaldi, de Jean-Philippe Rameau, de François Couperet o de Georg Philipp Telemann, que va ser el padrí de bateig de Carl Philipp Emanuel Bach. És el segon fill músic de Bach. Igual que els altres, va estudiar amb el pare. El 1738, Carl Philipp Emanuel va entrar al servei del futur Frederic II de Prússia a Berlín i després de passar un temps a Berlín, el 1768 va succeir Telemann a Hamburg, és a dir, que Carl Philipp Emanuel va acabar ocupant el lloc del seu padrí a Hamburg, és on va morir Carl Philipp Emanuel l'any 1788. Doncs de Carl Philipp Emanuel és aquesta obra que sentirem ara, el concert per a oboè i orquestra en si bemoll major, el Votkin 164, que interpreta l'oboïste Josep Domènech amb l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer.

En el concert titulat Els Bach, que va fer l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer a l'Església de Sant Felip Neri l'octubre del 2025, hi va sonar música de Carl Philipp Emanuel Bach. Aquest concert per a oboè i orquestra en si bemoll major, Wodkin 164, que ha interpretat l'oboïste Josep Domènech. Tres moviments esplèndids d'aquesta música fantàstica de Carl Philipp Emanuel, un dels fills músics de Johann Sebastian Bach, presents en aquest concert d'avui. De moment hem sentit música del petit, de Johann Christian Bach, ara de Carl Philipp Emanuel, i a continuació de Wilhelm Friedemann, nascut a Weimar el novembre del 1710, quan el pare, Johann Sebastian Bach, tenia 25 anys. Wilhelm Friedemann havia estudiat violí amb Johann Gottlieb Graun, havia estudiat a la Thomas Schule de Leipzig, també a la universitat havia fet dret, filosofia i matemàtiques, i el 1746 es va convertir en organista i director musical a Halle, una ciutat que va abandonar durant la dècada dels 60 del segle XVIII. Després va viure en diverses ciutats i va acabar a Berlín, que és on Wilhelm Friedemann Bach va morir l'any 1784. Doncs d'allà ara ens sentirem la sinfonia en fa major, que porta per títol Dissonant, és el número de catàleg 67. És una obra que encara no és Haydn, que encara no és Mozart, però que tampoc ja no és Johann Sebastian Bach. És música de Wilhelm Friedemann Bach, el primer dels fills músics de Johann Sebastian, música que interpreta l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer.

Música del fill gran de Johann Sebastian Bach, música de Wilhelm Friedemann, nascut l'any 1710, va morir a Berlín l'any 1784. De Llere aquesta sinfonia dissonant, la número de catàleg 67, que ha interpretat l'orquestra barroca catalana sota la direcció de Manfredo Kremer. Tot això a la recta final d'aquest concert que porta per títol Els Bach i que posa en diàleg la música del pare amb els seus fills músics. N'hem sentit de Johann Christian, de Carl Philipp Emanuel i de Wilhelm Friedemann. I per cloure el concert tornem a la de Johann Sebastian Bach, que és com havia començat aquest enregistrament de Catalunya Música que us oferim avui. Havia començat amb la suite per a orquestra número 3 de Bach i ara s'acaba amb el concert per a oboè, corda i continu en sol menor, número de catàleg 1056. És una versió a partir del concert per a clavecí en fa menor. La versió és de l'oboïste Josep Domènech, que toca amb l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer.

Música de Johann Sebastian Bach per acabar aquest concert d'avui, interpretada per l'oboïste Josep Domènech amb l'Orquestra Barroca Catalana sota la direcció de Manfredo Kremer. Han interpretat el concert per a oboè, corda i continu en sol menor. Tot això quan ara sentirem fora de programa altre cop Johann Sebastian Bach en aquest concert en què la seva música s'ha posat en relació amb la dels seus fills. Ha estat un recorregut interessantíssim pel segle XVIII i que s'acaba amb Johann Sebastian Bach fora de programa amb l'adagio, el segon moviment del concert per a oboè i violí en do menor, el número de catàleg 1060. La versió amb Josep Domènech i Manfredo Kremer, que dirigeix des del violí l'Orquestra Barroca Catalana.

0: Aquest és el fragment fora de programa que va triar l'Orquestra Barroca Catalana per cloure definitivament el concert que va fer a l'Església de Sant Felip Neri l'octubre del 2025, un dels concerts de temporada d'aquesta orquestra nascuda l'any 1993 i que avui hem sentit sota la direcció de Manfredo Kremer i interpretant música dels Bach. Música de Johann Sebastian, que és amb qui acabem fora de programa amb aquest adagio, el segon moviment del concert per a oboe i violí en do menor, número de catàleg 1060. Amb ell havia començat el concert amb la suite per a orquestra número 3, el número de catàleg 1068, i després han vingut les obres dels tres fills músics de Johann Christian Bach primer, després de Carl Philipp Emanuel Bach i finalment de Wilhelm Friedemann Bach. És el contingut preciós d'aquest concert d'avui que va gravar Catalunya Música i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Música de Mozart, el quintet de corda en sol menor Köchel 516, que ara interpreta l'ensemble 415.

0: L'adquisició nosaltres la fem a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de la Scala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música, en la que és aquesta primera setmana de la temporada 2026-2027.
2: Sí, aquest any hem començat parlant d'obres en la tonalitat de mi bemoll major i jo crec, Albert, que el programa anterior... Home, vam arribar al cim de les obres en aquesta tonalitat amb l'audició que vam poder escoltar, no?
1: Home, al cim per molts motius, i és que al programa anterior vam poder escoltar la part final de la tercera sinfonia de Beethoven, l'Heroica, que va canviar l'esdevenir de la història de la música. I no només això, a partir d'aquesta obra, la tonalitat de mi bemoll major va passar a ser, primera, una devoció a Déu, no? A passar a ser una tonalitat concebuda des de l'heroïcitat, no?
2: Bueno, per nosaltres és devoció a Déu igualment, a Déu nostre Senyor.
1: Això sí.
2: I és clar, una obra tan potent havia de ser influent per als compositors posteriors.
1: Absolutament. El més fort és que alguns d'ells fins i tot van esperar a compondre la seva tercera sinfonia, com Beethoven, per escriure la seva pròpia en mi bemoll major.
2: O sigui, m'estàs dient que hi ha altres terceres sinfonies que també estan en mi bemoll?
1: T'estic dient exactament això, així que va, no esperem més i comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Clar, moltes vegades, Pedro, caiem aquí la tentació de fixar-nos en qüestions estrictament tècniques, que si la tonalitat, que si aquí hi ha una estructura que no sé què...
1: Home, la setmana de la tonalitat, la forma... en què et fixaràs?
0: Sí, clar, però et fixaràs en la força expressiva que té això.
1: No, clar.
0: Vull dir, és a dir, a vegades caiem en el tecnicisme, però més enllà del tecnicisme hi ha l'epidermis, no? Sí, la reacció dermatològica, com se't posa la pell de gallina en escoltar aquesta obra, i això no respon només a una qüestió formal. Al final hi ha aquest component místic gairebé, no? Filosòfic, que hi ha implícit en la música i, evidentment, en aquest tercer moviment, en aquest segon moviment, en aquesta marxa fúnebre de l'heroica de Beethoven, i és perquè la pots escoltar mil vegades, però sempre té aquest impacte expressiu i emocional, i això només passa amb les grans obres, clar.
1: Totalment. A més, es diu que, en realitat, els primers esbossos d'aquest segon moviment de l'heroica no havien de ser per aquí, sinó que per unes idees que quallarien amb una sinfonia posterior que està en la mateixa tonalitat que aquesta marxa fúnebre, curiosament. Aquesta marxa fúnebre està en do menor.
0: Sí, senyor.
1: I que, a més, jo no sé si ho heu escoltat ara, quan feia... Dom, dom, di, do, re, ri, ro. I per sota hi havia uns instruments, unes cordes que feien...
0: Ho va fent en tota aquesta marxa.
1: Tota l'estona fa... O sigui, fixa't, a més, és curiós, perquè és lenta, no? És una marxa fúnebre lenta. Però la cèl·lula rítmica és...
0: No és lenta, no.
1: Us sona... Doncs,
0: dos sinfonies més endavant, no?
1: Exacte, sí, sí, és una cèl·lula rítmica tan característica que, sense cap mena de dubte, ens transporta el motiu principal de la cinquena.
0: De fet, sempre s'ha dit, no?, que va fer com un... Quan va saber que Napoleó volia ser emperador, va fer un canvi de moviments, diguéssim, sí. I va col·locar aquesta marxa fúnebre que havia anat a la cinquena, la va col·locar aquí a la tercera. A més, Pedro, sempre hem dit que la tonalitat de do menor és una tonalitat que Beethoven apreciava molt, perquè grans obres com la Sonata Patètica, o com deies ara, no?, la cinquena sinfonia, estan precisament en do menor.
1: Exacte, sí, sí, fixa't, precisament do menor és la tonalitat relativa de quina? Doncs, efectivament, de mi bemoll major. I si l'heroica està en mi bemoll major, té tot el sentit que la marxa fúnebre estigui en el relatiu menor, no? Com és aquest do menor, precisament.
0: Ja trobava a faltar aquestes frases lapidàries i tècniques teves, no?, que només enteneu els músics. Hem trigat 4 dies d'aquesta nova temporada, però no t'escaparàs, anem cap a classe.
1: Som-hi.
2: La classe dels homes clàssics.
0: Com just deia ara, ens ha costat només 4 programes d'aquesta nova temporada, però el Pedro ja no ha pogut evitar més que anem a classe i ens expliqui aquest concepte tècnic com és la tonalitat relativa... A veure, Pedro, ja ets al piano, eh?
1: Sí,
0: anem
1: sí,
0: a
1: sí.
0: Pams. Aquesta setmana la tonalitat protagonista és la de mi bemoll major. Jo començaria per aquí. Què vol dir mi bemoll major?
1: Exacte. A veure, mi bemoll major... Sí, quan diem una tonalitat major, és allò que vam dir fa un parell de programes, de que havien de seguir l'ordre de tons i semitons, no? Havia de tenir dos tons, un semitó,
0: sí,
1: tres tons,
0: exacte,
1: un semitó, no?
0: Sí.
1: I per això, do major, que és el... Té dos tons, un semitó, tres tons i un semitó. D'acord. Però en aquest cas, comença per do i acaba per do. Per tant, és do major. Per tant, el cognom ja el tenim, no? Major. Necessitem alguna tonalitat que, en comptes de començar per do, comenci per mi bemoll i segueixi aquest ordre de bemolls, no? Si comencem pel mi bemoll, hem de fer mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Però fixa't, si jo només faig tecles blanques, excepte el mi bemoll... Sona estrany, no? No sona a tonalitat major.
0: No. Una mica oriental, si
1: una
0: vols.
1: Mica,
0: sí.
1: En canvi, clar, perquè soni major hem de seguir l'ordre, per tant, un to, un altre to i un semitó.
0: Semitó.
1: Pues hem de fer que la sigui bemoll.
0: Clar.
1: La bemoll. Un altre to, si bemoll. Un altre to, do, re, i un últim semitó de re a mi bemoll, no? Per tant, tenim mi bemoll, la bemoll i si bemoll, que són les notes, diguéssim, alterades perquè aquesta tonalitat soni a tonalitat major, igual que el model de do major. Recordem, jo ara ho he dit amb un cert desordre, en realitat seria si, mi, la, que és l'armadura de mi bemoll major.
0: Tenim la tonalitat principal,
1: sí.
0: Però el que volíem parlar ara, o que volíem que expliquessis ara, és la tonalitat relativa d'aquest mi bemoll major.
1: Sí, perquè, fixa't, tots els modes majors, totes les tonalitats majors, tenen una tonalitat menor que se li diu tonalitat relativa. I viceversa, tota tonalitat menor té una tonalitat relativa major. I tot té a veure amb això que t'acabo de dir ara del si, mi, la, de l'armadura, de les notes, de les tecles negres, per dir d'alguna manera, que toquem, no? El si, mi, la. Hi ha una altra tonalitat que també té només si, mi i la a l'armadura, però que no comencem per mi, sinó que comencem per do. I llavors, si comencem per do, fixa't com sona. Fixa't la diferència entre això... amb això... És la primera, aquesta que acabo de tocar, aquesta segona, és mi bemoll major, i per tant, té aquest component d'aquesta tercera... I en canvi... quan comencem per do,
0: sí,
1: té aquesta tercera, que té el mi bemoll, precisament, do, re,
0: que
1: mi bemoll.
0: Aquest plus de foscor.
1: De foscor. Ah. I que és aquesta tonalitat menor. Les tonalitats majors, per exemple, si partim de do major, la seva tonalitat relativa menor és, contem tres notes cap avall, des de do, do, si, la. Si fem l'escala baixant, do, si, la, ens ha de sortir una tercera. Do, si, la. Això és una tercera. Però aquesta tercera ha de tenir obligatòriament un to i mig. Un to i mig, és a dir, de do a si hi ha mig to, i de si a la hi ha un to. Per tant, aquesta tercera és una tercera de to i mig. Per tant, tenim un la. Si jo faig la, si, do, re, mi, fa, sol, la, tinc la tonalitat menor relativa de do major.
0: Clar.
1: Si jo, per exemple, estic amb mi bemoll, si jo faig dos tons des de mi bemoll cap avall, mi, re, do. Això és mi, re, do.
0: Sí, sí.
1: Però és mi, re, do, bemoll. I hem dit que havia de tenir un to i mig. Per tant, si ha de tenir un to i mig, des de mi bemoll, mig to, re natural, i de re natural a do, un to. Per tant, aquí tenim la tonalitat relativa menor. La tonalitat relativa major és mi bemoll i la menor és do menor. Quan tenim aquestes tonalitats vol dir que comparteixen armadura. És a dir, al principi del pentagrama tenim el si bemoll, el mi bemoll i el la, i moltes vegades als estudiants els diem quina tonalitat està aquesta partitura, no? I et diuen mi bemoll, perquè veuen si, mi, la. I per llavors tu els has de dir, un moment, amb quina nota comença la melodia i amb quina nota acaba, sobretot amb quina nota acaba. Amb música clàssica.
0: En el context del classicisme, està clar. Sí.
1: I especialment en quina nota acaba els greus, que són els que fan la base. Si la nota acaba amb un do, el més probable és que estiguem amb do menor. Si la última nota acaba amb un mi, el més probable és que estiguem amb mi bemoll. En tot cas, Beethoven escriu aquí la heroica amb mi bemoll major. Sí?
0: Sí.
1: Quan fa... I en canvi fa...
0: aquí la marxa.
1: Amb do menor, que és el relatiu, per això parlem del relatiu menor de la tonalitat.
0: Per tant, malgrat l'esperit romàntic de Beethoven, el portés estimar més la tonalitat menor, no? És el que podem arribar a deduir, el que també s'estimava era la sonoritat dels bemolls, i bona prova d'això és que el seu opus 1, número 1, està, ni més ni menys, que també en mi bemoll major.

0: Home, si Beethoven va escollir la tonalitat de mi bemoll per la seva primera obra editada, i algunes de les seves millors obres estan en el relatiu de mi bemoll, com és el do menor, ara que ja enteneu, els que no sou músics, ja enteneu això del relatiu.
1: Ens fem una aproximació.
0: Home, doncs, perdona, segur que vol dir alguna cosa, no?
1: Doncs que Beethoven, amb la seva música i tot el seu univers, tenia bemolls. Això és el que hem entès.
0: La cosa tenia bemoll, sobretot el mi bemoll. Ja veus, en tot cas, Albert, la idea del programa d'avui era anar una mica més enllà de Beethoven i conèixer algunes altres simfonies amb aquesta tonalitat.
1: Exacte,
0: no?
1: I com dèiem al principi, alguns compositors posteriors van esperar també a compondre la seva tercera simfonia per escriure-la precisament en aquesta tonalitat, i un dels més importants va ser ni més ni menys que el gran Robert Schumann.

0: Aquest que escoltem és el primer moviment de la Sinfonia número 3 en mi bemoll major, opus 97, de Robert Schumann, coneguda com a Renana, una de les obres més representatives del seu període madur i una de les seves sinfonies més optimistes, malgrat l'univers pessimista de Schumann. Va ser composta l'any 1850, en un moment en què el compositor vivia una etapa d'entusiasme personal i professional gràcies al seu trasllat a Düsseldorf. De fet, aquest context vital és clau per entendre el caràcter lluminós i expansiu de l'obra.
1: Doncs sí, perquè la vida de Schumann no és que fos un camí de roses,
0: No, precisament no.
1: En arribar a Düsseldorf, Schumann va assumir el càrrec de director musical de la ciutat i aquest nou entorn doncs, li va proporcionar una sensació de renovació i estabilitat, almenys en un primer moment. El paisatge del Rin, la vida cultural activa i el contacte amb una nova comunitat artística doncs, el van inspirar profundament.
0: Tot i que la sinfonia s'associa sovint amb aquest riu, d'aquí el nom de Renana, Schumann no volia fer una descripció literal del paisatge. En canvi, la seva intenció era expressar les impressions i emocions que aquest entorn li despertava, seguint l'estètica romàntica que prioritza l'expressió subjectiva pel damunt de la representació directa.
1: De fet, la composició de l'obra va ser sorprenentment ràpida. Schumann la va escriure en poc més d'un mes, entre novembre i desembre de 1850, en un període doncs, d'intensa inspiració. Tot i això, tot i aquesta rapidesa, doncs, no implica superficialitat, al contrari, reflecteix un moment de gran fluïdesa i creativa. La sinfonia es va estrenar al febrer de 1851 a Düsseldorf, sota la direcció del mateix compositor, i va ser rebuda amb entusiasme pel públic, que fins i tot van aplaudir entre moviments, cosa poc habitual en aquella època. La crítica, però, doncs, va estar, potser, podríem dir, més dividida, amb opinions tan favorables com escèptiques.
0: Una de les característiques més destacades d'aquesta sinfonia número 3 de Robert Schumann és la seva estructura en 5 moviments, en lloc dels 4 habituals, les sinfonies clàssiques. Aquesta ampliació permetia a Schumann explorar una gamma més rica de contrastos expressius i atmosferes. El primer moviment, per exemple, és vigorós i expansiu, amb un tema principal que transmet una sensació d'energia i optimisme, i aquest inici estableix el to general de l'obra, amb una música que sembla avançar amb confiança i alegria.

0: El segon moviment, com podem escoltar, adopta un caràcter més tranquil i rítmic, amb un aire que recorda una dansa popular.
1: Absolutament.
0: Sí, és.
1: I alemany.
0: Sí, sí.
1: És Alemanya.
0: Està clar, o sigui, geogràficament està clar on som. El mapa l'ubiquem ràpid.
1: Sí, sí.
0: Alguns estudiosos han suggerit que pot evocar la vida a la riba del Rin amb el seu moviment constant i el seu ambient festiu.
1: Sí, sí. El tercer moviment, en canvi, és més introspectiu i líric. Aquí Schumann crea una atmosfera delicada i poètica que contrasta amb l'energia dels moviments anteriors. Aquest contrast és típic del llenguatge romàntic, que sovint combina moments d'exuberància amb altres de reflexió íntima.

0: Aquest quart moviment que ara tenim de fons és probablement el més singular de la sinfonia. Té un caràcter solemne i gairebé religiós. I es creu que va ser inspirat per la impressió que Schumann va rebre en assistir a una cerimònia a la catedral de Colònia. La música, aquí adopta un to més contingut i majestuós, amb una textura que recorda el contrapunt antic. Aquest moviment aporta, doncs, una dimensió espiritual a l'obra, com si el compositor volgués expressar una experiència de transcendència.
1: És que la catedral de Colònia és impressionant.
0: Et fa sentir molt petit, no?
1: Sí, sí, sí. Finalment, el cinquè moviment recupera el caràcter més viu i optimista. És un final enèrgic que tanca la sinfonia amb una sensació, doncs, de celebració i plenitud.
0: De fet, després de la solemnitat del quart moviment, aquest final funciona com una alliberació, retornant a l'esperit vital i positiu que domina l'obra en el seu conjunt.

0: Pel que fa a l'orquestració, Schumann utilitza una formació orquestral típica del seu temps, eh? Però amb un tractament molt personal dels instruments. La seva estructura, escriptura orquestral, ha estat sovint criticada per ser molt densa, fins i tot poc transparent, però també és cert que contribueix a crear una sonoritat rica i característica seva. En la Simfonia Renana, per exemple, aquesta densitat es combina amb una gran vitalitat rítmica i també una gran expressivitat.
1: Amb el pas del temps, aquesta sinfonia s'ha consolidat com una de les obres més importants del repertori romàntic. Tot i les crítiques inicials, avui es valora especialment la seva energia, la seva varietat expressiva i la seva capacitat per transmetre una visió optimista de la vida. També és interessant observar que aquesta obra representa un dels últims moments de plenitud creativa de Schumann abans que la seva salut mental empitjorés ràpidament els anys següents.
0: En resum, la Sinfonia número 3, la Renana, és una obra que reflecteix un moment d'entusiasme i inspiració de la vida de Schumann. A través dels seus 5 moviments, el compositor aconsegueix crear un recorregut emocional ric i variat que va des de l'energia i l'alegria fins a la introspecció i la solemnitat. Més que descriure un paisatge concret, la sinfonia ens convida a experimentar les emocions que aquest paisatge va despertar en el compositor, convertint-se així en un exemple clar de l'esperit romàntic en la música.

0: de transició en l'estil del compositor. Escrit a l'any 1873, forma part d'un període en què Dvořák encara buscava una veu pròpia, tot i que ja començava a consolidar el seu llenguatge musical.
1: A diferència de les seves sinfonies posteriors, aquesta obra només té tres moviments, fet poc habitual. El primer moviment és ampli i dramàtic, amb una forta influència, com no pot ser d'una altra manera, de Richard Wagner.
0: Aquesta ombra llarga.
1: Sí, especialment sí. Amb l'harmonia i el tractament orquestral. El segon moviment és lent i líric, amb un caràcter expressiu i introspectiu que destaca per la seva bellesa melòdica. I el tercer moviment és viu i enèrgic, amb ritmes dansaires que anticipen l'estil nacionalista que Dvořák acabaria desenvolupant més endavant.
0: En aquesta sinfonia ja s'intueixen alguns trets característics del compositor, com l'interès pel color orquestral o la capacitat per crear melodies atractives. Tot i així, l'obra encara reflecteix una forta dependència dels models alemanys. Dèiem que l'ombra de Wagnerian era molt present encara.
1: I tant, sí. En conjunt, la sinfonia número 3 és una peça important per entendre l'evolució del compositor, ja que mostra el pas d'un estil influenciat cap a una identitat musical més personal i, clar, com que molts de vosaltres doncs, segurament coneixeu l'estil més madur de Dvořák, jo crec, Albert, que val la pena que veiem com componia en aquesta etapa de transició. Així que, vinga, va, us proposem escoltar la seva tercera sinfonia, almenys el fragment que tinguem temps doncs, sense interrupcions a l'audició.
0: Som-hi.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar la Sinfonia número 3 en mi bemoll major opus 10 de Dvořák, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Myung-Whun Chung.
1: Som-hi.

0: Amb ells, res no és el que sembla. La música, amb una mirada diferent, amb els homes clàssics, Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Aquest era el final brillant de la Sinfonia número 3, opus 10, en mi bemoll major d'Antonín Dvořák, que escoltàvem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Myung Woon Chung.
2: Nosaltres tornem demà, l'una al migdia, aquí, a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic, i Olga Cardús, de producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
4: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linka. A Catalunya Música.
8: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Rosa Montal Mates, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Avui li demanem a la nostra convidada que ens expliqui quines són les principals tasques del Servei de Música de la Biblioteca de Catalunya. Comencem.
2: Hola, sóc Rosa Montal Mates. Soc la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i bé, us presentaré les meves preferències musicals. El dijous continuem amb música vocal, Purcell, el King Arthur. Joana Crespi la posava molt. Abans teníem un aparell de música a la secció de música i sonava la música. A mica en mica, com que hem anat sent més, no a tothom li agrada la música de fons i hem acabat no posant-la. Però jo quan vaig entrar hi havia el tocadiscos de mossèn Higini Anglès a fora, a tot volum, perquè el poguéssim escoltar a l'avantsala, la poguéssim escoltar dins la sala de música. I escoltàvem els discos que tenia mossèn Anglès, que hi havia de tot, però hi havia molta música vocal. Llavors jo recordo que a aquella època jo treballava 40 hores i me tocaven tots els dissabtes. Llavors el dissabte, com que no hi havia ningú, posava la música allà i concert d'arpa de Mozart. Val. La Ida de Verdi, hi havia cada... de tot, eh? I aquell tocadiscos els recordo, a més, amb uns bafles gegants. I el King Arthur era una de les peces també que sonava més. I em va agradar molt, moltíssim, moltíssim. I a banda, l'Enric Mas Riera Torró, que venia d'una família... Si jo sóc la gran, ell era el petit, i la família era una mica hippie, va conèixer molts, molts intèrprets i músics també molt interessants, com Pentangle o John Rembourg. I aquesta gent interpretava Purcell en la música d'arrel, o sigui, la folk, la d'autor. I això també era curiós, perquè a mi em sonava haver escoltat una melodia de Purcell, ja no sabia si era d'arrel o era d'ell, o al revés, eren ells que tocaven Purcell, o així.

Des dels inicis, també, a principis, va haver-hi una bibliotecària, Montserrat Comelles. Montserrat Comelles no podia tocar els manuscrits, els bibliotecaris eren com de persones de suport en els conservadors. Llavors, qui registraven els manuscrits era el conservador, mossèn Eugeni Anglès, en aquell moment. Per tema de la Guerra Civil, es va haver d'exiliar a Robert Gerard. Va estar de 3-4 anys en la secció. I Eugeni Anglès també va marxar a dirigir l'Institut Pontifici de Roma durant 10 anys. Això vol dir que a la secció només hi havia la Montserrat Comelles, aquests 10 anys. Quan es va jubilar, un deixeble de Eugeni Anglès va continuar com a conservador, va ser Josep Maria Llorenç. Josep Maria Llorenç va estar als anys 60. El problema és que més endavant es va traslladar a treballar en el Consejo, a l'Institut de Musicologia, que hi havia al costat de la biblioteca, al carrer Egipcíaques. I potser es va desentendre una mica del dia a dia de la secció. Després, quan es va jubilar, va estar aquí, i llavors ja hi havia una altra bibliotecària, la Pepa Martorell. Llavors, l'any 83 va entrar una bibliotecària especialista o especialitzada en música, que és Joana Crespi. I al cap de 5 anys vaig entrar jo, érem les dues. I ja està, com a responsables de música, hi han hagut 4 persones. És molt poc per una entitat tan antiga. I ara som 6 persones, n'hem estat 9 amb catalogadors externs i així. I ha sigut la manera que hem pogut avançar molt, perquè la música no sempre ha tingut els mitjans. Vull dir, passa una mica com a la societat en general. Vull dir, on està la música? No està a la primera fila dels pressupostos. Vull dir, la cultura és estar on està, doncs. I la música està també al final. Doncs a la biblioteca passa una mica el mateix. L'estrella és el llibre i la partitura està a la cua. Llavors, els arxius personals, que és tota aquesta documentació que costa d'incloure o introduir en un catàleg de biblioteca, no es valorava, però no només aquí a Barcelona o Catalunya, diguéssim, sinó a tot el món. Els arxius personals eren uns documents que a meitats del segle XX és quan els li troben totes les gràcies a Udes i per haver. Comencen a haver-hi estudis multidisciplinars, comencen a considerar que les cartes poden ser una gran font de referència, i llavors comencen a dotar d'eines. No? Els americans comencen en els anys 60, els 80, 90 comencem aquí, però fins als 2000 no comencem a descriure així de forma normalitzada els arxius personals. Clar, si el primer fons que va entrar era Felip Pedrell i a la col·lecció Carreras Dagas, el següent va ser Isaac Albéniz. Isaac Albéniz va entrar les partitures i la correspondència. Les partitures es van registrar una a una, però la correspondència deia un número epistolari. A mica en mica es van anar fent inventaris, i el que va fer la Joana era inventariar molt sumàriament, el que hi havia hagut abans. En els epistolaris igual posava el corresponsal, i en les obres a vegades deia autotítol. Clar, a mesura que va passar el temps, el corresponsal necessitaven saber si era un autògraf, si era una carta, si era incomplet, no sé què, i la partitura també, si es tractava de la reducció d'una còpia de l'original, de la partitura, d'un fragment, i tot això ho estem, diguéssim, actualitzant i modificant i completant.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: Continuem aquest dijous amb les cançons xineses de Cristòfol Taltabull, el mestre de mestres. També un compositor que sempre tothom coneix, no?, el madrigal, però aquí em va fer gràcia les cançons xineses perquè la biblioteca tenia una col·lecció de publicacions de música i n'hi ha una de color carbassa, que és diferent i és número 1 i crec que única, que Josep Soler va recomanar publicar aquesta obra de Cristòfol Taltabull. Llavors, l'he escollit perquè, per això, perquè és una publicació de la biblioteca. És una obra de Taltabull. Són molt, molt boniques, aquestes cançons xineses. Totes elles, la veritat. La número 1 m'agrada especialment, però totes elles són molt boniques. I Cristòfol Taltabull perquè també li vam dedicar una exposició amb un, que la vam preparar amb un becari que hi havia en aquella època, l'Héctor Gasol, que ens ho vam passar molt bé preparant-la, però que també, o sigui, la quantitat de deixebles que té i tots mantenen la seva personalitat. Vull dir que diu molt del mestre, perquè no és allò que tots tenen una mica les influències. No, no, deixava fer. I clar, entre els personatges, entre els deixebles de Taltabull, trobem, per exemple, Maria Teresa Borràs, Xavier Benguerel, Josep Cercós, Joan Comelles, l'Enric Gispert, Joan Guinjoan, Marçal Gols, la Palmira Jaqueti, Antoni Massana, Josep Maria Mestres Quadreny, Salvador Moreno, Lluís Millet, Jaume Pedrós, Antoni Nicolàs, Josep Soler, Mercè Torrents, Ireneu Sagarra. És que és impressionant aquest Cristòfol Taltabull, és impressionant.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: La llista continua amb Sant Martí del Canigó de Pau Casals. És un arranjament de l'Enric Casals per a orquestra de violoncels. Aquesta sardana l'he escollit també perquè en aquella època són vivències. La meva filla tocava a l'Orquestra Jove de la Selva. Trobo que aquestes orquestres que hi han, que no estan a Barcelona, estan fent una feina ingent, impressionant. I una feinada per donar a conèixer compositors d'aquí, que ja m'agradaria que moltes de les grans orquestres fessin. I aquesta és una de les obres que tocaven i que els nens van escoltant, i com més escoltes, més coneixes, més t'agrada i més demanes. La responsabilitat i la implicació i el compromís d'aquesta orquestra la valoro moltíssim.

En els inicis de la secció de música, clar, els especialistes treballaven allà i feien les seves investigacions. En el moment que entra un bibliotecari, i ja no entra un conservador, ja té una sèrie de tasques encomanades i ja no pot fer les investigacions, diguéssim, pròpiament per la persona, no? Llavors, la biblioteca, en general, l'objectiu de la biblioteca és adquirir, catalogar, conservar i difondre el patrimoni català, literari, en el nostre cas musical. Llavors, l'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. D'arreu vol dir que del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical, o, per exemple, ara han sortit unes cartes de Felip Pedrell i estem intentant mirar d'adquirir-les, i és a Itàlia. Vull dir que intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana, bibliografia musical catalana, doncs poder-ho adquirir, conservar i difondre. Llavors, a partir de que s'adquireixen i entren a la biblioteca, els descrivim o cataloguem. El catàleg demana catalogacions molt estandarditzades i normalitzades. I llavors, els arxius personals ja van com amb unes ajudes de cerca que són diferents. Si mirem, nosaltres ens emmirallem molt amb la Library of Congress de Washington, que fan aquestes ajudes de cerca i et permeten descriure els documents no tan exhaustivament, sense perdre, però, tota aquesta unitat d'arxiu. Llavors, el que anem fent és això, compaginar aquests inventaris amb les descripcions de catàleg. I darrerament el que estem fent és aquests inventaris que abans anaven a part i es descrivien sense normalitzar, ara s'estan normalitzant i s'introdueixen també dins el catàleg, perquè dins el catàleg també es localitzin.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: Acabem amb una obra de Paul Winter, interpretada per la Paul Winter Consort, que és Appalachian Morning. Aquest concert també el vaig escoltar a Barcelona, va venir una vegada. I és aquesta fusió que no saps ben bé, aquestes músiques que abans li deien del món, no? Però que fusiona música d'arrel, càntics, folklòrics i tot, i que és molt enriquidor.

Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I avui volem començar parlant-vos d'un dels compositors que escriu per a piano, un dels compositors romàntics més importants, que en aquest moment tenia 20 anys acabats de fer, però que ja començava a escriure autèntiques obres mestres per al piano, com les seves primeres sonates. Aquesta és la que escoltarem avui i que data precisament del 1853. És Johannes Brahms. Efectivament, estem escoltant tastets de la sonata per a piano número 3 en fa menor, l'opus 5 de Johannes Brahms, que va ser composta a la ciutat de Düsseldorf el 1853, quan el compositor tenia poc més de 20 anys. De fet, aquesta sonata número 3, l'opus 5, va ser publicada l'any següent i l'obra va ser dedicada a la comtessa Ida von Hohenthal de Leipzig. Val la pena recordar que Brahms hi havia escrit dues sonates més aquest mateix any 1853. La número 1 en do major, que és l'opus 1 de Johannes Brahms, insistim, tenia 19 anys quan la va escriure a Hamburg, la ciutat on va néixer, però aquell mateix any ja havia compost la seva sonata per a piano número 2 i va triar aquesta obra com la seva primera obra publicada perquè considerava que era de més qualitat. I la que estem sentint de fons, la que us proposarem escoltar a continuació, és la número 3, l'opus 5, que és probablement la més brillant de les tres.

Aquesta sonata té un abast inusualment ambiciós. Consta de 5 moviments. Quan Brahms va compondre aquesta tercera sonata, tenia 20 anys, molts consideraven ja que el gènere de la sonata havia passat el seu apogeu, ja estava en franca decadència. Brahms admirava profundament Ludwig van Beethoven, també l'estil clàssic, i va compondre la sonata amb una combinació magistral del que podríem dir esperit romàntic i lliure amb l'arquitectura clàssica estricta, aquella que havia fet servir no només Mozart i Haydn, sinó també Beethoven en les seves primeres sonates. Aquesta sonata és la tercera de les tres que va compondre aquest any, la més reeixida, i va ser presentada al seu bon amic Robert Schumann el novembre de 1853. De fet, va ser l'última obra que Brahms li va presentar a Schumann, que, recordem-ho, ja estava entrant en la desastrosa crisi de salut mental que el va conduir a la mort. Demà, de fet, us en parlarem. Demà us parlarem i escoltarem la música que va compondre també aquest any 1853 Robert Schumann en aquestes condicions tan precàries des del punt de vista de la salut i anímic.

Doncs ara escoltarem No pas sencera, perquè dura més de mitja hora i avui ens ve de gust de proposar-vos altres obres, també el concert per a violí número 1 de Henryk Wieniawski, que també és d'aquest mateix any 1853. El que farem és una selecció dels 5 moviments que integren aquesta sonata per a piano número 3 en fa menor, l'opus 5 de Johannes Brahms, composta el 1853. Tenia 20 anyets. Sapigueu que els 5 moviments són Allegro maestoso, Andante, Andante espressivo poco più lento, Scherzo allegro energico, Intermezzo, Andante molto i Finale, Allegro molto ma rubato. Sentirem una selecció d'aquesta sonata tal i com la va enregistrar ara fa uns anys el pianista Julius Katchen.

0: Quina sonata més potent, quin tros de sonata que va compondre quan tenia 20 anyets només Johannes Brahms, aquest any 1853. De fet, hem sentit una selecció, no pas sencera, perquè dura més de mitja hora, voreix els tres quarts d'hora, d'aquesta sonata per a piano número 3 en fa menor, l'opus 5, que va ser composta el 1853 i, per cert, presentada al seu bon amic Robert Schumann, que en aquell moment, recordem-ho, ja tenia uns gravíssims símptomes del seu desequilibri mental, que el van conduir primer a un intent de suïcidi i posteriorment a l'ingrés en un sanatori mental a Endenich. Us ho explicarem demà. Aquesta, però, va ser probablement una de les últimes obres que va escoltar Robert Schumann a casa seva abans d'ingressar en aquest sanatori mental. La sonata per a piano número 3 en fa menor opus 5 ens l'ha interpretada Julius Katchen i aquí n'hem sentit una selecció. Us recomanem sentir-la tota sencera perquè és una autèntica joia d'un jovenet de 20 anys.
1: Sincronies.
0: Seguim endavant en aquest quart capítol del Sincronies de Catalunya Música, que està centrat en les obres musicals compostes l'any 1853. Ara us volem parlar i us volem proposar escoltar la música d'un compositor que habitualment passa desapercebut en la història de la música. I és una autèntica llàstima, perquè va compondre música realment brillant. Ens referim a Louis Moreau Gottschalk, un compositor nascut als Estats Units, a l'estat de Louisiana, Nova Orleans, el dia 8 de maig de 1829, és a dir, aquest any 1853, tenia 24 anys i va ser l'any que va compondre aquesta peça. Estem sentint el banjo, l'opus 15, una petita fantasia per a piano sol composta l'any 1853 per aquest compositor afroamericà, Louis Moreau Gottschalk, una de les obres més cèlebres d'aquest compositor. Qui era Louis Moreau Gottschalk? Que recordem que va néixer el 1829, per tant, el 1853 tenia 24 anys. Va morir quan en tenia 40. Us ho expliquem tot seguit escoltant tastets de la seva música. D'altres parells que van seduir aquell públic de mitjans del segle XIX, no només als Estats Units, sinó al Canadà, a Sud-amèrica, a Cuba i també a Europa, perquè aquest senyor, amb 13 anyets, va viatjar a París.

Sí, realment és sorprenent la biografia d'aquest compositor afroamericà, Louis Moreau Gottschalk, que va néixer a Nova Orleans el 1829. Estem sentint una altra de les seves peces de saló, perquè de fet en va compondre moltes i van tenir molt d'èxit, però especialment era un virtuós del piano que es va passejar per tot Amèrica i va fer més de 1000 concerts, i això que va morir quan tenia 40 anys. Gottschalk, el seu pare era anglès, però els seus avis eren alemanys, d'aquí ve aquest cognom tan curiós. I per què era afroamericà? Doncs perquè la seva mare era filla d'un antic esclau que s'havia escapat d'Haití durant la revolta dels esclaus de l'any 1790 i s'havia instal·lat a Nova Orleans, on va obrir, per cert, un forn de pa. El seu avi, per tant, era forner. Des de ben jovenet, Louis Moreau ja es veia que tenia una gran aptitud per la música, i després de rebre lliçons de l'organista de la catedral de Nova Orleans, la catedral de Sant Lluís, va marxar cap a París. Només tenia 13 anys i ho va fer per perfeccionar els seus estudis musicals. De fet, quan va arribar a París, li van refusar l'ingrés al conservatori, però ell, tot decidit i eixerit, es va dedicar a estudiar composició i piano fent classes particulars. Per cert, un dels professors que va tenir Louis Moreau Gottschalk va ser Camille Stamaty, que tota la gent que ha passat pels estudis inicials de piano seguríssim que us sonarà Camille Stamaty. A 15 anys va fer un recital molt exitós a la Sala Pleyel de París. Chopin es veu que hi era i va dir que Gottschalk, aquell jovenet de 15 anys afroamericà, seria el rei dels pianistes.

I estem sentint una selecció de les obres que va compondre aquest pianista, Luis Morogochal, que el 1846, de fet, va publicar la seva primera obra, Polca de Saló, i així va començar una carrera també com a compositor, 1846. Això vol dir que tenia 17 anys. Els seus primers concerts, els va fer bàsicament quan en tenia 18-19 anys, van provocar una forta impressió en el públic parisenc, perquè Gottschalk no només era un xicot jove, guapo, ben plantat i amb talent, sinó que, a més, tocava unes danses, a part de les més habituals, com la polca o la mazurca, tocava també música que recordava l'Amèrica Llatina i els seus ritmes i harmonies d'influència criolla. Va donar alguns concerts també a Europa, a Suïssa, a Savoia. Va ser cridat per la reina d'Espanya, va anar a Madrid, on va arribar a ser molt popular, per cert, i en el seu repertori, en els concerts que feia, incluïa també obres de grans músics europeus. No només tocava la seva música, sinó també obres de Weber, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin i Mendelssohn. Déu-n'hi-do quin pianista, Luis Moró Gottschalk.

I arribem a l'any en què ens estem ocupant aquí al Sincronies de Catalunya Música. 1853, a principis d'aquest any, Gottschalk va tornar al seu país, als Estats Units. La mort del seu pare, el mateix any, el va obligar a guanyar més diners per mantenir la família. Fent més concerts, escrivint música que, a més, havia de respondre als gustos populars, a la música que estava de moda en aquell moment, i també va recórrer moltes ciutats americanes, despertant sempre el mateix entusiasme com a virtuós del piano. De fet, Gottschalk, durant la Guerra de Secessió dels Estats Units, va prendre partit a favor de les idees de Lincoln i va actuar al front de guerra per als combatents, per als soldats. L'any 1854 va fer el seu primer viatge a Cuba i va fer actuacions també al Canadà. Dos anys més tard, en sentir-se profundament saturat, va decidir fixar la seva residència a la ciutat de La Habana, a Cuba. Els anys següents va tornar a fer gires per Europa, pel Carib, i el 1862 va iniciar una llarga gira pels Estats Units que va durar, atenció, 14 mesos. Va fer més de 400 concerts. Fixeu-vos, un concert per dia durant 14 mesos, déu-n'hi-do. I va recórrer prop de 140.000 quilòmetres amb vaixells de vapor i amb ferrocarril. Va arribar a Califòrnia el 1865 després d'haver fet més de 1.100 concerts.

Gottschalk va morir a Rio de Janeiro el 18 de desembre de 1869. Tenia 40 anys. I allí van descansar les seves restes mortals durant un any fins que van acabar sent traslladades al cementiri de Greenwood, a Nova York, on els seus compatriotes li van erigir un monument al 1870. I com que no tenia família a Rio de Janeiro, que és la ciutat on va morir, els seus béns van ser subhastats públicament i els principals objectes de valor que tenia Gottschalk van ser rescatats pels seus amics. Gottschalk va fer gairebé un centenar d'obres, 61 de les quals van ser publicades durant la seva vida i 26 són obres pòstumes. I ara en sentirem una, la que va compondre el 1853 i que es titula El banjo, és l'opus 15, una fantasia per a piano que presenta imitacions de les tècniques del banjo afroamericà de mitjans del segle XIX i que inclou recursos tècnics, com ara, per exemple, el puntejat ascendent i també el rescat de les cordes, que no es troben en altres obres de la mateixa època. De fet, aquesta peça es considera l'antecedent directe de l'estil sincopat del famós ragtime nord-americà. Aquesta peça, el banjo, va ser interpretada per primera vegada el mes de març de 1855, dos anys després d'haver-la compost, i la va tocar el mateix compositor, Louis Moreau Gottschalk. Ara la sentirem, el banjo, opus 15, interpretada per la pianista Cécile Licat.

0: és la música brillant, moguda, rítmica també, ballable, podríem dir, de Louis Moreau Gottschalk, aquest compositor afroamericà nascut a Nova Orleans el 1829 i que quan va compondre aquesta peça titulada El Banjo, l'opus 15 de la seva producció, un centenar d'obres bàsicament per a piano, doncs tenia 24 anys, era el 1853. I aquí l'hem sentida interpretada per la pianista Cécile Licat.
1: A Catalunya Música, Sincronies.
0: I acabarem aquest quart capítol dels Sincronies de Catalunya Música escoltant música concertant, música per a violí i orquestra, un dels grans concerts que es van compondre aquest any 1853 i que, per tant, és obra del compositor polonès Henryk Wieniawski. No l'escoltarem sencer perquè voreja la mitja hora de durada, però us en proposarem una selecció i us en farem 5 cèntims.

De fet, estem escoltant el tercer i últim moviment d'aquest concert, que no és tan reeixit com el segon i especialment com el primer, que és el que escoltarem en aquesta selecció. Henryk Wieniawski, nascut a Lublin, a Polònia, el 10 de juliol de 1835, una ciutat que en aquell moment es trobava sota el domini de l'Imperi Rus. El talent de Wieniawski per tocar el violí va ser reconegut ben aviat, el 1843, quan tenia només 8 anys, va entrar al Conservatori de París. Després de graduar-se, Wieniawski va fer diverses gires, va donar molts recitals i concerts, en els quals habitualment s'acompanyava pel seu germà, Josef Wieniawski, que es veu que tocava molt bé el piano. El 1847, quan tenia 12 anys, va publicar la seva primera obra, El gran capritx fantàstic. Aquesta va ser la primera obra del seu catàleg, un catàleg breu amb només 24 composicions, però molt interessant, i que conté dos concerts per a violí. Aquest és el primer, el que va compondre el 1853. Ell tenia 18 anys.

Henryk Wieniawski, autor d'aquesta música que estem sentint de fons i que ara sentirem també, té una biografia molt agitada. De fet, va viure a Sant Petersburg durant 12 anys. Va fer una gira de concerts pels Estats Units acompanyat per Anton Rubinstein. El 1875 va reemplaçar Henri Vieuxtemps com a mestre de violí al Conservatori de Brussel·les i, de fet, mentre vivia a Brussel·les, la seva salut va empitjorar molt i això el va obligar a aturar-se en diverses ocasions enmig dels concerts. Déu-n'hi-do. Va oferir un concert de comiat a Odessa l'abril de 1879 i va morir l'any següent a la ciutat de Moscou quan tenia 44 anys. De fet, Wieniawski és considerat un violinista genial ja a la seva època. Va escriure algunes de les obres més cèlebres del repertori per a violí, concertants també, incloent-hi dos concerts molt difícils. El segon, en re menor, és el més cèlebre, data del 1862, s'interpreta més sovint, però el primer és el que estem sentint de fons i el que ara us proposem escoltar. És un concert en fa sostingut menor, és el seu opus 14 i data del 1853. De fet, es va estrenar el 27 d'octubre d'aquest any 1853 a la ciutat de Leipzig, una partitura que està dedicada al rei Frederic Guillem IV de Prússia i que consta de tres moviments. Allegro moderato és el que escoltarem a continuació, preghiera, larghetto i rondò allegro. I aquest concert gairebé mai no s'interpreta, sempre s'interpreta el segon dels concerts de Wieniawski. Aquest no s'interpreta tant perquè és realment molt difícil i, diuen, desequilibrat. El primer moviment és realment brillant i molt complex de tocar, molt tens, però el segon i el tercer moviments són més dèbils, més febles i per això els violinistes no s'hi dediquen gaire. Per tant, escoltarem el primer moviment que voreix el quart d'hora de durada i el sentirem en una versió brillant. Isaac Pellman toca la part de solista, acompanyat per l'Orquestra Filarmònica de Londres i dirigits per Seiji Ozawa, en una interpretació, un enregistrament del segell EMI de l'any 1973. Escoltem, doncs, el primer moviment del concert per a violí i orquestra número 1, opus 14, de Henryk Wieniawski. Tenia 18 anys quan el va compondre.

0: Doncs així s'acaba el primer moviment, que no pas els tres, que integren aquest concert per a violí i orquestra, opus 14, el primer dels dos concerts que va compondre l'autor polonès Henryk Wieniawski. Va ser el 1853. Ell tenia 18 anys i el va estrenar ell mateix, evidentment, tocant la part de solista, el 27 d'octubre de 1853 a la ciutat de Leipzig. Una obra que està dedicada al rei Frederic Guillem IV de Prússia. I aquí hem escoltat el primer moviment d'aquest concert, que en té tres, recordem-ho, voreix a la mitja hora de durada, interpretat per Isaac Pellman, el violí, amb l'Orquestra Filarmònica de Londres i la direcció de Seiji Ozawa.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest quart capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1853. Demà li dedicarem tota la nostra atenció a Robert Schumann, un compositor que encara no ha sonat aquesta setmana i que aquell any 1853 va fer un munt d'obres interessantíssimes. En vam escoltar unes quantes ja la temporada passada, quan ja li vam dedicar 5 capítols aquest any 1853, però demà escoltarem probablement les que van ser les dues últimes obres, just abans d'aquell intent de suïcidi i de l'ingrés en un sanatori mental. Això va passar ja a principis del 1854. Schumann va compondre les Märchenerzählungen, l'opus 133, i també la sonata per a violí i piano número 3, una obra pòstuma que no es va publicar fins a gairebé un segle després. Les escoltarem demà i us explicarem les vicissituds biogràfiques i l'estat anímic i mental en el qual vivia Robert Schumann aquest any 1853. Demà a la mateixa hora de sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, el Sincronies, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos

0: Inèdits de Vídeo Nou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. A Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Les interseccions que sorgeixen de la col·laboració del pianista Marco Mezquida amb el guitarrista Juan Gómez Chicuelo són les que sonen a la sessió d'avui.

Chicuelina, creació conjunta de Marco Mezquida i Chicuelo amb Paco de Mode a les percussions. En aquesta trobada, que van iniciar el 2017, buscant els punts de contacte entre els seus universos musicals.

Bé, és un dels temes d'aquesta connexió entre el flamenc de Chicuelo i el jazz mediterrani de Marco Mezquida. De la segona entrega discogràfica d'aquesta col·laboració, de l'àlbum No hay dos sin tres, és aquest altre tema original que es diu La reina del tambor.

Els percussionistes Aleix Tobias, Antonio Sánchez i Paco de Mode afegint ritmes brasilers a La Reina del Tambor, una de les trobades entre el flamenc i el jazz de Marco Mezquida i Chicuelo. Pensant justament en aquests ritmes que han viatjat, que han anat i tornat des de les Amèriques, Mezquida i Chicuelo ens proposen De ida i vuelta per tancar. És un dels temes de la tercera entrega discogràfica de la seva col·laboració, l'àlbum De l'Alma. Més música aquí al nostre club a la sessió nocturna que començarà a les 11 en punt. Fins després.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui un altre concert orquestral. Aquest, a càrrec de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel, ens permetrà explorar com, amb recursos semblants, es pot donar vida alhora a una pastoral lleugera i desenfadada i a un conte fosc i profund. Contemporanis exactes Gabriel Pierné i Richard Strauss ens conviden, respectivament, a reviure una comèdia ballet que ens situa al Palau de Versalles de Lluís XIV i a combatre l'atac dels poders ocults a la suite instrumental de l'òpera Die Frau ohne Schatten. Entremig passarem per una estrena un concert per flauta de Sami Musa destinat a Emmanuel Pauit i pel món de la bruixeria i els aquelarres amb la muntanya pelada de Mussorgsky. Ràdio França comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el desembre del 2025 al seu auditori de París. Nosaltres el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una selecció instrumental del ballet Cydalise i el Pota de Cabra, una obra coreogràfica sobre dríades, faunes, nimfes i sàtirs amb danses i ballarins, completada pel seu autor Gabriel Pierné el 1915. És una partitura plena de color i refinament impressionista, però també conté elements neobarrocs que ens traslladen al Versalles de Lluís XIV. Cap al 1925, tres anys després de l'estrena, Pierné en va extreure dues suites orquestrals d'aquest ballet. La segona conté tot el tercer i últim quadre, que són aquests moviments, l'entrada de Cydalise, l'entrada dels assistents sense cartes d'amor, entrada i dansa de Styrax, el de Pota de Cabra, i final. Aquí tenim, doncs, aquesta suite número 2 del ballet Cydalise i el Pota de Cabra de Gabriel Pierné.

L'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel, ens ha ofert la suite número 2 del ballet Cydalise i el Pota de Cabra de Gabriel Pyorné. Després d'aquesta obra d'aires impressionistes i neobarrocs, arriba una peça de nova creació de Sami Musa, un director i compositor canadenc resident a Berlín, l'obra del qual han interpretat orquestres com ara la Filarmònica de Viena, la Royal Concertgebouw d'Amsterdam, la Simfònica de Londres o la Filarmònica de Nova York. I ara l'Orquestra Nacional de França li ha fet l'encàrrec d'un concert per flauta que Sami Musa ha dedicat al flautista principal de la Filarmònica de Berlín, el prestigiós flautista suís Emmanuel Pahut. Veureu que, en un context de contrastos entre la intimitat de la música de cambra i la gran potència de tota l'orquestra, la flauta combina passatges virtuosos i acrobàtics amb línies melòdiques molt líriques. Concert per flauta i orquestra de Sami Musa.

Estrena mundial del concert per a flauta i orquestra del compositor canadenc Sammy Moussa. El destinatari de l'obra, el prestigiós flautista suís Emmanuel Pahut, l'ha interpretat al costat de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel. I ara, per correspondre als aplaudiments del públic parisenc de l'Auditori de Ràdio França, Emmanuel Pahut interpreta una peça fora de programa, la romança per flauta i orquestra en re bemoll major, opus 37 de Camille Saint-Saëns.

És la romança per flauta i orquestra Opus 37 de Camille Saint-Saëns, el bis que ha tocat Emmanuel Pahud a l'auditori de Radio França després d'haver estrenat el concert per a flauta del canadenc Sami Moussa. I a la segona part arriben dues obres orquestrals de Modeste Mussorgsky i Richard Strauss. Primer, a l'extraordinari poema simfònic Una nit a la muntanya pelada del compositor rus Modeste Mussorgsky, sentirem les veus dels éssers d'ultratomba mentre els esperits de la foscor van apareixent per celebrar el ritual de la missa negra. La peça està inspirada en un conte de Nikolai Gogol, en el qual la nit de Sant Joan un pagès presencia un aquelarre a la muntanya pelada, prop de Kiev. Hi apareix una trobada de bruixes i la figura de Chernobog, una deïtat eslava que sovint es presenta com un déu fosc i maligne i que Mussorgsky utilitza com a imatge del dimoni. A la partitura, Mussorgsky hi va escriure unes frases que ens ajuden a comprendre l'atmosfera fantàstica del transcurs de l'obra. Rumors subterranis de veus sobrenaturals, aparició dels esperits de les tenebres i de Chernobog, Satanàs, glorificació de Chernobog i missa negra, aquelarre de bruixes, és un aquelarre de bruixes i les veu un pagès dispersant els esperits de les tenebres i l'últim és clareja. Abans de sentir aquesta obra, recordem que, com tota la producció de Mussorgsky, s'inscriu en el període nacionalista, l'estil musical que recorre el folklore popular com a font d'inspiració. Aquí Mussorgsky n'extreu l'essència i la transforma amb tota la seva expressivitat per donar-nos una partitura plena d'intensitat, força i color. Una nit a la muntanya pelada, poema simfònic de Modeste Mussorgsky.

L'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel, ens ha ofert el poema simfònic Una nit a la muntanya pelada, de Modest Mussorgsky. I de la bruixeria i les tenebres passem a la dimensió sobrenatural de Die Frau ohne Schatten, una òpera de Richard Strauss del 1917, que ens explica que un emperador s'ha casat amb una dona del món dels esperits. És evident que l'emperadriu no és humana perquè no fa ombra. El seu pare, el rei fantasma Keiko Bat, profetitza que la noia, en el termini d'un any, haurà de trobar un ombra. Si no, l'emperador quedarà petrificat i ella haurà de tornar sola al món dels esperits per sempre. Persuadida per la seva maliciosa nodrissa, l'emperadriu busca l'ombra fins que troba una noia modesta que està disposada a renunciar a la seva ombra a canvi de grans riqueses. Sembla una bona solució, si més no la més fàcil, però l'emperadriu coneix millor la dona i el seu marit i a poc entén que la parella seria infeliç per la resta de la seva vida si la dona perdés la seva ombra. Així doncs, la dona sense ombra decideix no comprar la seva felicitat a canvi de la infelicitat dels altres. A partir d'aquesta òpera sobre les penúries de l'emperadriu atrapada entre dos mons repressius, Richard Strauss va crear aquesta fantasia simfònica poc després de la Segona Guerra Mundial. És la fantasia simfònica de l'òpera Die Frau ohne Schatten, la dona sense ombra, que sentim per acabar el concert a càrrec de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel.

S'acaba aquí la fantasia simfònica de l'òpera Die Frau ohne Schatten, La dona sense ombra, de Richard Strauss, una història fosca i sobrenatural amb la qual l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Fabien Gabel, ha arribat al final d'aquest concert que ens ha submergit al món de les nimfes, les bruixes i els esperits amb l'obra que hem sentit ara, amb una comèdia ballet de Gabriel Pierne i amb el poema simfònic La muntanya pelada de Mussorgsky. A més, també hem sentit l'estrena d'un concert per flauta de Sami Moussa destinat a Emmanuel Pauit. Ràdio França ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el desembre del 2025 al seu auditori de París. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que

0: Aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Música per a piano d'Enric Granados per continuar la nostra programació. Sentim la suite Escenes Romàntiques, composta cap a l'any 1904 i com a homenatge a Frédéric Chopin. Ens sentim la interpretació de la pianista Uta Vejant.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en biaix, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana,

0: Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 3 de setembre, hem arribat a l'equador d'aquesta setmana i com cada dijous, ja ho sabeu, avui, per exemple, hi haurà continguts de dansa, ja ho avancem, però també no hi faltarà, evidentment, la música en directe.
2: Doncs ara és hora de presentar els nostres protagonistes.
0: Avui, a l'assaig general.
2: Avui, per començar, ens acompanya el trio liderat pel pianista David Giorcelli, que es completa amb Albert Escudero i Jordi Abad, i per comentar-nos sobretot els projectes i concerts que tenen en els propers dies. A més, avui també tindrem un tast en directe, tindrem música aquí a l'estudi en directe, cosa que ens fa molt contents. De moment ja podem saludar-vos, David, Albert i Jordi, molt benvinguts i gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I ara ho dèiem, avui és dijous, dia de dansa a l'assaig general, això fa molt temps que és així, però ara feia molt temps que no ho fèiem amb la Judit Jordana i estem molt contents de retrobar-la. Bona tarda i ben tornada, Judit.
6: Bona tarda i moltes gràcies. Estic molt contenta de tornar a la ràdio després de la baixa per maternitat. Avui ens visitarà en Pau Pujol, primer ballarí solista del Ballet de Filadèlfia.
2: I després d'aquesta dosi de dansa avui ja amb la Judit Jordana, acabarem el programa conversant amb Marcel Martínez, president de l'Associació Catalana de l'Orgue, que ve a presentar-nos els tres darrers concerts del cicle als Orgues de Catalunya i explicar-nos com ha anat el gruix d'aquesta programació que va començar el passat mes de juliol. Doncs ja ho veieu, avui el programa és variat. Nosaltres encantats d'acompanyar-vos amb aquest menú des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Doncs el que no havíem apuntat, però ho podíeu intuir, és que avui aquest programa ens faria moure els peus. Ja hem començat així, amb aquest swinging Paris Imperis, que ja sona de fons. De fet, és un disc que té 3 anys, però que m'imagino, David, que segueix de molta actualitat, no, per vosaltres?
1: Sí, sí. És un disc que en particular ens fa molta il·lusió, no? A mi en particular també, en el sentit que vam tindre l'oportunitat de gravar en un club emblemàtic de París. Després de la pandèmia era com un somni. Va ser tota una experiència molt maca anar allà, gravar-ho en directe 4 nits de blues, de boogie-boogie, de swing. I realment el repertori és el que estem fent servir actualment també.
0: Mm-hmm. És Le Cabo de l'Auxet, no?
1: Le Cabo de l'Auxet, sí.
0: I és un lloc que seguiu visitant, no?
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: No sé si sovint o no, però
1: sí,
0: normal, teniu relació.
1: Tenim molt bona relació amb els propietaris també. És un lloc que jo fa més de 12 anys que vaig, un parell de cops a l'any, amb el meu projecte, amb altres projectes també he anat. I té, bueno, és un lloc que està ubicat al barri Llatí de París, davant de Notre Dame. És un club de 1946, uh-huh, amb molta tradició, han passat grans músics allà de la història. No sé què fem nosaltres allà, però bé, i sí, sempre que anem, doncs, ho passem molt bé. És molt intens, perquè són 3 hores cada nit de concert, però és una experiència molt maca.
0: Uh-huh. Hem començat, em penso que és el tema primer del disc, que és un Sentimental Journey, però
1: molt animat.
0: Molt revolucionat, no?
1: Sí, sí, sí, perquè bé, la nostra especialitat una mica és el boogie-boogie, el swing, i agafem els clàssics, alguns temes clàssics del jazz, del blues, i el passem al ritme aquest frenètic, no?, del boogie-boogie.
0: Uh-huh. Aquí també hi ha Magdeng Knife. Què més?
1: Sí. Bueno, com a composició pròpia tenim un tema que es diu Swing at Cabo, que és el que li dona nom. La resta són clàssics del blues, el jazz, temes de Willie Dixon, Good Understanding, un tema d'un saxofonista del Young Blues que es deia Bull... No me'n recordo molt el nom. És a dir, abarquem una miqueta tots els estils, però sobretot amb molta trempera, perquè aquest club, en concret, la gent va ballar, va passar-ho bé, i reclamen això, no? Música animada. O sigui, pots fer algun tema lent, tenim el Chilis con Carne, tenim alguna col·laboració també, però la majoria són temes amb trempera.
0: Hem de recordar que en David Giorcelli ja el coneixem, has vingut altres vegades, sobretot amb el projecte Wax and Boogie, al costat d'Esther Wax, sí. Però no està de més que fem una mica de... que tirem una mica enrere, no?, que ens expliqueu una mica d'on surt el trio, com es forma i una mica...
1: Sí, sí.
0: Fins ara, que ho ha anat vivint, no?
1: Sí, sí, doncs bé, el projecte David Giorcelli Trio neix al 2007. N'hi havia un club a la Rambla Catalunya, número 5, que es deia Belluna, Belluna Jazz Club, i va ser quan vaig decidir que em volia... Jo sempre havia tocat amb d'altres formacions, però no tenia el meu projecte, no? I en aquell moment vaig decidir que era com el lloc perfecte. N'hi havia un escenari amb un piano de cua, que m'encanta, un piano acústic, al centre de Barcelona... I sí, sí, després d'insistir i anar molts cops a demanar que em donessin l'oportunitat d'actuar, al final vaig entrar i vam continuar ja tocant, doncs, fins que van tancar, que va ser el 2011. Però acte seguit vam anar al Milano, perquè estava justament al costat, i vam continuar una mica la carrera allà. El que passa és que va ser una mica l'època que vaig conèixer a l'Esther i vam formar Wax and Boogie. Això és cap al 2011, principis del 2012. I vaig deixar una miqueta davant del meu projecte. Em vaig centrar més amb el Wax and Boogie, i després, bueno, l'evolució ha estat, doncs, poder participar a festivals a tota Europa, fins i tot al nord d'Àfrica, a Marroc, a Xipre, a diferents països, i molt bé tot.
0: Mm-hmm. Ara anava a preguntar, no sé si és una mica ximple la pregunta, sí, però què s'ha de tenir per ser un bon músic de boogie-boogie, en concret, a part de tenir una esquerra
1: sí, clar, bueno,
0: potent, diguéssim?
1: Sí, sí. Doncs, no, no, la veritat que a vegades ho penso jo, perquè per independitzar les dues mans pianísticament no és fàcil. És a dir, jo me'n recordo, vaig estar 2 anys de la meva vida, literalment, tancat a casa dels meus avis, tocant el piano tot el dia. Quan sortia del col·le, evidentment, no? Però estius, Setmana Santa, Nadal, allà... No sé, em va donar la vena molt fort, molt fort, i vaig aconseguir això, no? Doncs tindre una independència de les dues mans i, sobretot, comprar-me discos dels grans del boogie-boogie, el Pete Johnson, Albert Amos, Milux Lewis, Memphis Slim, Jimmy Yancey, Little Brother Montgomery, tota aquesta gent, i me'ls empapava cada dia escoltant i tractant de fer-ho, perquè jo sóc autodidacta, no he estudiat mai, o sigui, no he anat a cap escola. I molta paciència i disciplina, no n'hi ha res més. Que t'apassioni molt el que fas, no? I insistir fins que et surt.
0: I això, d'alguna manera, bé, totalment, també t'introdueix una mica a estudiar, no?, i a conèixer cada cop més autors, no?,
1: sí,
0: més pianistes...
1: Sí, sí.
0: Tant és així que em sembla que, no sé si encara ho fas, però alguna vegada has fet... Tens una faceta de conferenciant
1: sí,
0: sobre història, bueno, del blues, no?
1: Sí, sí, ho treballo amb un periodista que es diu Manolo López Poy i fem conferències sobre la història d'això de blues i també he escrit algun article per l'associació de jazz i sí, sempre tens la curiositat d'obrir-te, no? Però ja no només dins del boogie, és que a vegades també em classifiquen molt en el boogie, però a mi m'apassiona el blues tradicional, el blues Chicago, el...
0: De fet, tot està relacionat, eh?
1: Sí, sí, hi ha una connexió, sí, sí.
0: Tornant a la trajectòria del Trium, penso que teniu 4 discos?
1: Amb el meu projecte David Giorcelli Trio, 4 discos. Tinc
0: sí,
1: dubtes,
0: no?
1: Però... No sé si 4 o 5.
2: Sí, jo ara tampoc me'n recordo. Ens has enganxat una mica, però bueno...
0: Potser són 5 amb aquest
1: potser són 5,
0: de París,
1: i aquest és el 5è, sí.
2: Pot ser, sí.
1: Sí, sí, perquè vaig gravar... Sí, el 2007 el primer, 2009, després un directe al Bell Luna, un en solitari, que ja són 4, i aquest darrer, sí, llavors 5.
0: Per tant, teniu 2 directes. Ara diré una cosa, vaja, que és molt, molt clara, no?
1: Sí.
0: La defensa de la música en directe, no?
1: Sí.
0: I més avui en dia.
1: Doncs sí, és una llàstima perquè a la nostra ciutat cada cop s'estan carregant més espais o donant menys facilitats. La cocteleria Milano va ser un desastre, un lloc que feia música tots els dies de l'any i portaven jazz, blues de qualitat, de primer ordre, gent internacional, gent de casa nostra. I res, va arribar una multinacional d'aquestes amb els calés i s'ho va carregar. I jo a vegades demanaria com dins de... Govern de Barcelona, algun departament cultural per protegir una miqueta més el patrimoni de la ciutat, no? Ara el Jamboree, una sala emblemàtica, també amb molts problemes per continuar endavant i no sé al final què volen fer d'aquesta ciutat, però la gent, tenim 3 escoles de música moderna, estan sortint músics de molta qualitat cada dia, però han de sortir fora tots, perquè no n'hi ha llocs, no n'hi ha espais, no n'hi ha recolzament i a la mínima que un vai trucar a la policia tancant el lloc. És a dir, és impossible al final. I és una llàstima, això.
0: I el públic també hi és, perquè suposo que ho podeu dir vosaltres, no? A la gent li agrada molt. Segur que la vostra proposta anava a dir encara més, perquè és, també és molt ballable, no?
1: Sí, sí. És el que té el blues, el rhythm and blues, el boogie boogie, que és música per ballar, per moure't, per passar una bona estona. I digues alguna cosa, Jordi.
0: Sí que esteu aquí molt, molt callats, eh?
1: Cal dir que
2: no. Sí que és cert que el públic segurament hi és, el que passa és que si no una mica entre tots es fa que aquesta ciutat la gent tingui com entès que hi ha música en directe, també es perd el públic, no? És com un... Jo crec que és una mica un... No? El, com es diu allò? El peix que es mossega o el cosa. Doncs una mica això, no? És a dir, si nosaltres estem fent una ciutat on ningú... O sigui, jo crec que ara la gent estrangera no ve a Barcelona a veure concerts. Jo crec que això ens hem de començar... I llavors jo crec que això és una conseqüència de que no s'estan fent tampoc unes polítiques com perquè aquí s'està intentant centralitzar-ho tot en megafestivals, no? On reuneixes a tots junts, no? Durant 3 dies, però el que és un circuit més residual, que segurament és on nosaltres ens movem, on hi ha petites sales, no? On necessitem doncs, gent del dia a dia, no només de l'estiu, no?
1: Exacte.
2: Jo crec que aquí no s'ha potenciat, jo crec, d'una manera o suficientment com perquè ara Barcelona es consideri un lloc d'anar a veure música en directe, no? Llavors, jo això porta... És una mica aquesta política del silenci, que podem estar d'acord, però, bueno, la música tampoc és soroll només, no? Vull dir que si
1: clar,
2: entre tots...
1: És cultura,
2: no?
1: Al final és cultura de la ciutat.
2: Al final és cultura
1: patrimoni.
2: I si entre tots, no? Intentem, doncs, ser una miqueta més germanor, no? De cuidar-nos una mica entre tots, jo crec que hi hauria un circuit interessant, perquè ja ha sigut a Barcelona. És a dir, nosaltres ara... O sigui, si recordem, fa 20 anys hi havia un circuit, jo crec que bastant més interessant, i això és el que s'ha anat perdent. Sobretot aquest circuit més residual o més underground, com li vulguem dir, que és una mica en aquest circuit de sales i de petites i de mitjanes sales, no?
0: Que sempre hi ha la paradoxa aquesta de que, deies, un circuit underground on vosaltres hi cabeu, però que esteu fent música que té una història de fa molt temps. O sigui, són clàssics,
2: no? Centenària, totalment.
1: Sí, sí. Sí, bueno, forma una mica també part de la música underground, el que estem parlant, d'obren llocs, tanquen llocs, obren llocs, tanquen llocs, no? El que passa és que cada cop està sent més complicat, més complicat. I és una llàstima perquè també, és el que diu el Jordi, estem perdent un turisme, no? Molta gent es mou a vegades perquè saben que hi ha unes sales per sortir per la nit a escoltar bona música i ara mateix no sabrien on anar a Barcelona, no? És com... és una llàstima, però és una realitat també.
2: Sí, i al final també és una música centenària la que fem, però al final també acaba sent una mica underground en el sentit de que no és una música de grans masses, no? Mm-hmm. Entenc que anàvem per aquí, no? I llavors, però bueno, tot i així hi ha una societat de blues de Barcelona prou potent i prou forta, mm-hmm. Hi ha l'associació de jazz també, que és molt exacte. Important. És a dir, que hi ha molts col·lectius que intenten, no? Que hi hagi un circuit bastant dens, no? Que es faci com una telaranya entre tots, no? Però és difícil. Sí, o sigui, tots són traves, no?
1: I el més important és que n'hi ha una cantera de músics, tant de jazz com de blues, espectacular a Barcelona.
3: Sí, tant i tant.
2: Sí, sí.
1: I estan tocant per tot arreu, per tota Europa, fins i tot per als Estats Units, però aquí ens costa molt.
3: Doncs bé, fet aquesta reivindicació... tornem, diguéssim, a la vostra feina com a músics, com a tal, no? El que són els temes, diguéssim, propis... com sorgeixen? O, és a dir, no sé, sempre preguntem, no? Tens alguna metodologia a l'hora de posar-te les tecles?
1: Sí,
3: o potser un moment del dia on és més fàcil que apareguin
1: bona pregunta.
3: Les idees?
1: Sí, a mi m'ha passat, sobretot, quan escoltes molt alguns artistes en concret, perquè el teu cervell està contínuament treballant, no? I et poses davant del piano i treus una melodia... Llavors, a partir d'aquesta melodia, doncs, desenvolupes un tema, no? Ara busques un acord, un walking bass, una línia de baix, com evolucionar aquesta línia, com fer-la que tingui sentit, no? Però sobretot això, primer escoltant molta, molta música, que és el que et fa que el teu cap no pari de treballar.
3: Mm-hmm. No sé, com veieu... l'altra pregunta, que sempre surt, com veieu el futur immediat? Suposo que lluitant per buscar concerts aquí i a fora, no? Tot i que ja heu... És a dir, teniu experiència en tocar fora, ja ho has dit al principi, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, jo crec que el futur... doncs, bueno, en el fons no sé fins a quin punt mai hi ha hagut un futur brillant en el món de la música, però en la història, no? Perquè si ens posem sobretot en aquests estils, la gent no és que ha viscut... no és una gent que ompli estadis, no sé si em sé explicar, no? Llavors, doncs, bueno, el futur, no ho sé, que ens ens depara, que sí sé és que seguir treballant, no?
3: Millor no preguntar-ho, no? Exacte. En realitat.
2: Seguir treballant sempre... i seguir esforçant-se sí. I seguir intentant, no?
1: Això ve una mica al fil d'abans, que et comentava que... bueno, sempre ha estat així una miqueta la música en aquest aspecte. No sabem on estarem tocant l'any que ve, ni si a les sales que ja hem tocat tenim l'oportunitat de continuar tocant. Jo n'hi ha sales a Barcelona que han aparegut i han desaparegut en un any. Sí. N'hi havia una al Raval que es deia Austin,
2: sí,
1: que no sé què va passar. I
3: sí, i n'havíem parlat.
1: I van canviar el nom i ara jo no sé què fan. O sigui, n'hi ha algunes sales que apareixen, desapareixen. O sigui, hem de viure molt al present, el que n'hi ha ara, i doncs tindre l'esperança això de que obrin nous llocs, que ara n'hi ha un que després parlarem,
3: això
1: molt
3: mateix.
1: Interessant. I és una mica la forma de vida dels músics aquí a Barcelona dins d'aquest circuit, no? Mm-hmm. Mira, aquest hotel fa en programació, doncs vinga, provem, a veure. Aquest bar que vol un format més petit, aquesta sala que ja vol programar quartet, ara aquí fan un cicle de blues, ara no, és com... No n'hi ha un futur, no n'hi ha una visió a llarg plaç, és tot com ara.
2: Sí, és difícil pensar-ho
1: aquí i
2: a llarg termini, no?
3: Bé, en tot cas, nosaltres doncs, intentem estar al cas de totes aquestes agendes. El que deies, penso que és el dia 24 de setembre que teniu un concert, una actuació al 700 Milles, es diu,
1: 700 Milles.
3: A Barcelona, eh?
1: Sí, sí, sí, a les Rambles de Barcelona, al costat del Museu de la Cera. N'hi ha un restaurant que han obert farà mig anyet, no arriba, però han començat a programar una mica abans de l'estiu i tenen una sala increïble. O sigui, és un restaurant per sopar que es menja molt bé i dins tenen una sala acondicionada amb piano, amb tot el backline, i estan començant a programar. Si busqueu per l'Instagram 700 Milles, trobareu. I nosaltres tenim un concert el dia 24, el dia de la Mercè a Barcelona, en format de quartet, també amb un saxofonista convidat. I us esperem a tots.
0: Doncs dit això, nosaltres ara el que volem és que ens feu l'actuació per nosaltres i pels nostres oients. Què ens heu preparat?
1: Farem un tema que es diu Chelly's Jump, que és un boogie-boogie. Un boogie-boogie, sí, una composició pròpia.
0: Perfecte. Doncs, si voleu, ja podeu preparar-vos per fer-nos aquesta actuació en directe.
1: Molt bé.
0: Avui, música aquí a l'estudi amb el David Giorcelli Trio, amb Jordi Abad i amb Albert Escudero. Doncs ara mateix els sentim, quan vulgueu.

0: Doncs aquesta és l'energia del David Giorcelli Trio. Avui els hem tingut en viu i en directe, també amb Jordi Abad i Albert Escudero. Moltes gràcies a tots tres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que surtin molts més concerts.
1: Moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.

0: Catalunya Música, Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Un quart i mig de set, seguim en directe en aquest Assaig General, ara per seguir repassant l'actualitat. Comencem explicant que una apagada elèctrica obliga a suspendre el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth a Sevilla.
2: El concert, que formava part de la gira que la formació alemanya fa per diverses ciutats espanyoles i que va començar la setmana passada al Palau de la Música, tenia lloc ahir al vespre al Teatre de la Maestranza, quan una apagada elèctrica va obligar a interrompre el primer i a cancel·lar-lo una hora més tard. Després de Barcelona i Santander, l'orquestra ha d'actuar encara els propers dies a Madrid i València.
1: L'Auditori Enric Granados de Lleida acull diumenge un nou assaig obert al de Jordi Savall.
2: Com a cloenda de la quarta residència artística de la Capella Nacional de Catalunya i Le Concert de Nación en aquest equipament, diumenge a les 7 de la tarda i durant dues hores es podrà assistir a un assaig obert del Rèquiem alemany i el Cant del Destí de Brahms, el programa dels concerts que es faran a finals d'octubre a Barcelona, Madrid i París. Les entrades per l'assaig obert es podran recollir el mateix diumenge a partir de les 5 de la tarda al vestíbul de l'Auditori per ordre d'arribada.
1: Mor Cassandra Wilson, una de les veus més destacades del jazz dels últims temps.
2: La cantant nord-americana que ha mort a l'edat de 70 anys està coneguda per la seva veu profunda de contralt i per la fusió del jazz amb altres terrenys sonors com el country o el blues. Amb dos premis Grammy al seu currículum va col·laborar amb figures com Miles Davis i va ser component de la formació M-Bass Collective, engegada pel saxofonista Steve Coleman.
1: Soleá Morente, Rafael Riqueni i Jorge Pardo, protagonistes de la nova edició del festival Flamengí.
2: La vuitena edició del Festival Gironí, enguany centrat en el paper de la dona en el flamenc, tindrà lloc del 13 al 28 de novembre en ciutats com Girona, Figueres, Banyoles i la ciutat francesa de Toluges. La directora artística Noemi Osorio fa uns apunts sobre aquesta edició, que s'inaugurarà amb una actuació de la cantant Soleá Morente a les escales de la Catedral de Girona.
3: Volem donar visibilitat a totes aquestes dones que han tingut la valentia de transgredir en el flamenc, que estimen la tradició però que abracen la modernitat. I és per això que hi haurà moltíssimes dones aquest any programades en el cartell de Flamengí. Estrenarem amb la Soleá Morente, que és una representant de tot això que explico dintre el flamenc. També tenim figures imprescindibles, com per exemple Rafael Riqueni a Banyoles o Jorge Pardo a la Bisbal.
2: El Flamengí també ha programat els espectacles de dansa Muerta de Amor de Manuel Liñán i Calentamiento de Rocío Molina, a més de la projecció del documental Flamenco de Carla Simón.
1: I després d'aquest repàs, és el moment de parlar de dansa.

0: Pau, fa més de 7 anys que ets al Ballet de Filadèlfia, que dirigeix el reconegut exballarí espanyol de l'American Ballet, l'Àngel Corella. Ets nascut a Blanes, vas començar els estudis a l'Escola de Dansa Esclat abans de completar la teva formació professional a la Corella Dance Academy. També has rebut premis en concursos com el Youth America Grand Prix, una de les competicions de ballet més importants del món. I actualment ets primer solista i durant totes aquestes temporades has pogut ballar peces de coreògrafs cèlebres com Petipa, Balanchine, Robbins, Macmillan, Nunes i Ducker. I a l'estiu has fet una parada i has volgut, vas voler venir a Catalunya aquest estiu. Pau, com portes això de ser lluny de casa durant tot l'any?
1: Ostres, doncs es fa difícil, no? Ho parlem sempre tots els ballarins que sortim d'aquí, de Catalunya, i que busquem feina a l'estranger. I sempre es fa complicat, perquè enyores a la família, enyores l'estil de vida d'aquí, i la nostra feina és vocacional, llavors realment doncs ballem perquè ens omple, perquè és el que vols fer, no?, amb la teva vida. Però igualment sempre es fa complicat.
0: No sé, Pau,
1: en
0: quin moment vas decidir o vas veure clar, no, que voldria ser ballarí professional després de sortir, suposo, de la Corella Dance Academy, de dir, si m'hi dedico segurament he de marxar, no?
1: Sí, aviam, jo crec que la veritat, sobretot en aquell, no, quan jo encara estava estudiant, sabies que si et volies dedicar a la dansa professionalment, sobretot a la dansa clàssica, havies de marxar a l'estranger, perquè aquí, en aquella època, no hi havia pas cap companyia a Catalunya, i tenim la Companyia Nacional de Dansa a Madrid, però jo volia com explorar una mica més a l'estranger, com companyies més internacionals. I ara, per sort, sí que sembla que aquí en el nostre país hi ha companyies com el Ballet de Barcelona que estan intentant, doncs, empènyer i crear una companyia de dansa clàssica que, bueno, esperem que els hi vagi bé.
0: Això esperem. També després també farem un repàs una mica a veure com veus aquest panorama a casa. Pau, si et sembla, com que iniciem temporada i tu també, com es presenta aquesta nova temporada al Philadelphia Ballet?
1: Ostres, doncs molt forta, sí. Perquè hi ha temporades que són més tranquil·letes i d'altres que no tant, i aquesta és una temporada que ve plena, plena de ballets clàssics molt potents i també de programes combinats molt difícils. Crec que, bueno, celebrem els 250 anys dels Estats Units, llavors tenim un programa complet de peces de que celebren Amèrica i celebren doncs els Estats Units, bàsicament, amb peces de Balanchine, de Robbins, i llavors tenim també un programa mixt de, crec que és Wildon, McGregor, i hi ha una altra peça, fem DGV, de Wildon, Chroma, de McGregor, i Upper Room, de Twyla Tharp, que són tres peces que a mi m'encanten. I, bueno, com que són en el mateix programa, crec que no les podré ballar totes, ja m'agradaria, no? Però són molt xules, però són molt difícils. Llavors, estic una mica preocupat per veure si sobreviurem, no?
0: Debutes aquesta temporada, t'estrenes amb aquests ballets o ja els has fet alguna vegada?
1: Vaig fer un d'ells, DGV, el vaig fer just la meva primera temporada quan vaig arribar als Estats Units. I vaig fer el cos de ball, llavors estic ara aviam si puc fer alguna altra part, veurem què tal. I Chroma sí que mai l'he fet, i és una peça que recordo, no?, quan estudiava, veure-la i dir, ostres, algun dia jo també voldria fer-la. Llavors serà molt xulo.
0: Suposo que tampoc hi faltarà algun repertori clàssic, no?, el Si companyia gran.
1: Exacte. Després acabem la temporada amb el Trencanous, que mai pot faltar.
0: I cosa que fa que per Nadal no puguis venir, segurament, no, Pau?
1: Exacte, sí. Normalment tenim prop de 30 funcions al desembre.

0: i llavors es fa impossible anar enlloc. Però, bueno, t'acostumes al final. I després del Trencanous tenim la Ventafocs i Don Quixot, que són dues produccions també que ja havíem fet. Llavors la companyia més o menys ja les coneix i són ballets clàssics complets que els dos són molt xulos. A mi, ja especialment Don Quixot a mi m'encanta.
1: A mi també, Pau, és dels meus preferits. De fet, la meva primera temporada aquí a la ràdio, la sintonia de la dansa era l'entrada de Quitri, del Quixot.
0: Ostres, és que és
1: Sí.
0: boníssima.
1: Sí.

0: Tant de bo poder-te veure a casa, Pau, eh? Has ballat amb el Ballet de Barcelona, vas estrenar aquesta Giselle que van fer l'última temporada. Pots venir poc, com bé ara deies, també vas venir aquest estiu a ballar a Girona Moviment, has vingut un parell d'anys, però és difícil poder ballar, bueno, a Catalunya. T'hem vist en comptades ocasions.
1: Sí, aviam, sempre intento, no?, quan es pugui, si hi ha alguna gala benèfica o si em conviden, doncs sempre intento venir, però moltes vegades o no coincideix amb els temps de la companyia d'allà als Estats Units o senzillament, sí, no ho podem fer coincidir. Però em fa molta il·lusió venir aquí perquè, clar, hi ha molta família que no pot venir a veure'm als Estats Units i també que dius, ostres, no, vinguent, havent-me format aquí, a Catalunya, i que dius, vull també poder oferir una mica de retorn al meu país, doncs, a part de la meva feina.
0: Hi ha molt esforç darrere, Pau, són molts anys que fa que balles, vas començar la teva formació a una escola de Blanes i el 2018 vas guanyar aquesta medalla de bronze a la categoria sènior masculí de la final del Youth America Grand Prix a la ciutat de Nova York. I aquell mateix any, ja un cop graduat, l'Àngel Corella et va oferir un contracte d'aprenent al Philadelphia Ballet i aquest va ser el teu salt a una companyia professional. Ara que ja han passat uns anys, com ha sigut el camí des de baix de tot d'una companyia a ser primer solista?
1: Doncs difícil, sobretot perquè ha coincidit amb la pandèmia, amb la crisi de després de la pandèmia, les guerres de després, llavors, a més de la dificultat, no?, que té la feina de balleri, que has d'estar cada dia, has de ser molt constant, treballar, i independentment de si te donen el paper, de si te promouen aquell dia o no, és una feina que és a llarg termini. I és una cosa que a mi me va costar al principi, perquè clar, surt de la... Jo crec que és molt important l'ajust aquest del període quan surts de l'escola i entres a una companyia, i és una cosa que molt poca gent en parla, i sobretot a les escoles no es parla d'això. I arribes de sobte, surts de l'escola, que estaves tot el dia ballant, arribes a la companyia i de sobte no fas res. Fas la teva classe d'escalfament i te toca fer el pagès de Giselle un assaig al dia. I clar, llavors et quedes així de, bueno, i jo què faig? Perquè has d'estar-te mantenint la teva tècnica, intentant millorar, però clar, balles molt menys, estàs parat dempeus mirant com l'altra gent fa coses, llavors és una cosa que t'afecta molt tant físicament com mentalment, perquè tu diries, ostres, l'any passat estava fent un piló de passos a dos, feia de tot, i ara només estic per darrere, sóc pagès número 32. Llavors...
0: Pau, com has viscut això que deies? Com has viscut que has anat sent promocionat, tu, Pau, des de baix, com bé dius, des del cos de la companyia, des d'aprenent, i després has anat pujant? No sé com ho has viscut any rere any.
1: Doncs... Has de tenir paciència, no? Perquè... És que són tantes coses que han d'anar a favor teu per aconseguir aquesta promoció que moltes vegades, pues, si veus algun company que podria fins i tot entrar d'abans i li donen aquesta promoció i dius, ostres, estaré fent alguna cosa malament, però a vegades no és que estiguis treballant menys o que estiguis treballant pitjor, sinó que el timing no és el bo. Que poder ara necessiten una persona que sigui més alta o més baixeta o senzillament no tenen diners per donar-te aquesta promoció. Llavors, molta paciència és el que jo he après, no? Molta paciència, saber que en algun moment arribarà i seguir empenyent cada dia i treballar no tant per la promoció, que sempre és, no, el premi que tothom espera, però si depèn només d'això, la teva motivació, acabaràs malament. Llavors, sempre treballar per cada dia ser millor ballarí, que és una cosa molt fàcil de dir, no?
0: Però molt difícil de fer.
1: Exacte.
0: Pau, com és el teu dia a dia? Com ens l'hem d'imaginar? Perquè són moltes hores, com ara deies, eh?
1: Sí, doncs sempre comencem amb la classe d'escalfament, que normalment dura... crec que és hora i tres quarts. I llavors tenim 6 hores d'assaig amb una hora de dinar al mig. I, bueno, depèn molt del que estiguem fent. Hi ha dies que poder només tens una hora d'assaig, hi ha dies que de sobte en tens 6, hi ha dies que de sobte has d'estar les 6 hores a dos estudis diferents i dius, bueno, què faig? Em parteixo per la meitat? Però...
0: I després hi ha les actuacions.
1: Sí. Després hi ha les actuacions i, a més d'això, també anar al gimnàs, fer físio, pilates i el que puguis fer per anar mantenint-te.
0: És un estil de vida, com bé deies al principi, al final, no és una professió, sinó que és la teva vida.
1: Exacte. És una cosa que realment t'ha d'agradar perquè és difícil, però també has de tenir en compte que sí, és una feina vocacional i ho fem perquè ens agrada, però alhora també és important entendre que hi ha d'haver unes condicions mínimes, perquè sobretot en les feines vocacionals la gent s'aprofita molt de ho fas per amor a l'art, però l'amor a l'art tristament no t'ha donat de menjar, no paga les factures. Llavors, crec que és un equilibri que s'ha de buscar entre sí, jo me sacrifico molt per això que faig, però a la vegada... hi han d'haver uns mínims.

0: Per llàstima, com ja has comentat, molts heu de marxar fora perquè aquí a casa no us hi podeu dedicar. I amb aquesta idea, fa uns anys veu formar l'Associació Internacional de Ballarins de Catalunya, aquesta associació creada per un grup de ballarins i ballarines catalanes, amb l'objectiu d'unir una mica, no, aquesta comunitat de la dansa a Catalunya, i sou ballarins que balleu fora i us voleu unir aquí. Pau, tu que has de viure fora de Catalunya, com veus que està el món de la dansa a casa ara, després de ser fora tants anys?
1: Doncs a mi sempre el que em sorprèn més és l'immens talent que hi ha, que és que cada vegada que vinc i algú me convida a ensenyar o ballo en alguna gala, veig la gent jove, i la gent no tan jove també, i som tots boníssims, que dic, mare meva, o sigui, en aquest país hi ha molt de talent. El problema és que, clar, hi ha un ambient hostil tant de les institucions com legal, que no deixa que aquest talent pugui floreixer aquí. I llavors hem de buscar terrenys més fàcils on arrelar a fora. Però és una llàstima, sí.
0: Et planteges tornar, Pau? De moment entenem que no, eh?
1: No, a mi m'encantaria, però fins i tot la Companyia Nacional de Dansa de Madrid, que és crec que és l'única companyia pública de dansa clàssica, porten molts anys intentant demanar un augment de sous, una equiparació amb l'Orquestra Nacional, i no ho aconsegueixen. I llavors és difícil, perquè és el que deia, que ho fem per amor a l'art, però a la vegada això no serveix per pagar les factures. Però sí que m'agrada molt quan em conviden en alguna funció, sobretot amb el Ballet de Barcelona. Crec que estan fent una molt bona feina, i a més també tracten molt bé els ballarins. O sigui que m'assembla que hi ha iniciatives molt bones aquí al nostre país, i que crec que és molt important també donar-los suport, perquè s'ho mereixen. Al final dius, ostres, estan aquí batallant amb el que he dit, en un entorn que és una mica difícil, i estan fent produccions molt bones, coses molt bones que mereixen el nostre suport.
0: I tant que sí. Pau, ja només et queda una categoria a assolir dintre d'una companyia de dansa, que és la de ballarí principal. Ara ja ets ballarí primer solista. Arribarà això aviat? Ho veus aquí a prop? Ho veus lluny? Com ho veus?
1: Bé, jo espero que sí.
0: Segur que sí,
1: però
0: Pau.
1: Però el que deia, no? Que són tantes coses que no depenen de mi, que intento no enfocar-me tant en això. Evidentment, no? Dius, ai, aviam quan passarà, aviam quan passarà. Però no m'agrada sortir allà a l'escenari pensant, ai, aviam si avui és el dia, perquè prefereixo estar gaudint del que estic fent, que no pensant de, ai, ho he de fer bé, perquè si no, imagina't, clar, llavors me veu si me caig d'una pirueta i llavors no voldrà promoure-me. Llavors,
0: doncs ja el sentiu, és en Pau Pujol, el primer ballarí solista del Ballet de Filadèlfia. Pau, tant de bo et veiem ballar a casa ben aviat, i una producció ben gran, que et puguem disfrutar sobre l'escenari força estona. Gràcies per atendre'ns avui, Pau, que sabem que vas molt atrafegat.
1: Merci a vosaltres per convidar-me a parlar. Sempre és un plaer.
0: I que tinguis molt bona temporada. A veure si al final d'aquesta temporada hi ha una promoció i hem de tornar a fer entrevista. I quan sigui, si no, la farem, perquè segur que arribarà, Pau.
1: Merci. Creuem els dits.
0: Doncs ja ho veieu, talent de casa que ha de fer carrera fora. I amb mi ens retrobem la setmana vinent.
2: T'esperem, exacte, Judit, la setmana vinent. Gràcies per aquesta secció d'avui. I nosaltres de seguida acabem el programa avui al So de la Música d'Orga.

0: Ens queden uns minuts de programa per tornar un dia més a la música d'orgue, per comentar el cicle dels orgues de Catalunya, que s'acosta al final, però que durant tot aquest estiu ha estat oferint música d'aquest instrument a moltes poblacions catalanes. Gràcies, sobretot, entre d'altres, a la tasca del Marcel Martínez, que és el president de l'Associació Catalana de l'Orgue, i ens acompanya un dia més. Bona tarda, Marcel.
1: Molt bona tarda.
0: Gràcies per tornar al programa. I m'imagino que em diràs allò que, evidentment, hi ha tot un equip a l'ACO que treballa durant tot l'any per fer aquest festival, no? Però també és veritat que si porteu 46 edicions ja teniu molta mili, com se sol dir, no?
1: Tenim molta mili. Som un equip de gent molt ferma. Tenim en Berenguer Montserrat, el tresorer. També tenim un equip de gent que l'Albert Mañosa, que ens porta, ens fa els programes magnífics que repartim els concerts, uns llibrets que de fet són la nostra targeta de presentació i que hem de dir que cada any reben lloances per part del públic. I un equip de nois que també porten el tema de les xarxes socials, perquè avui dia els llibrets estan molt bé, però no ens enganyem, si no portem les xarxes socials són molt importants. I ho cuiden molt bé i ens fan estar una mica presents en aquest món d'ara.
0: Ara que dius això, les xarxes és una de les moltes novetats que ha vist néixer el cicle durant aquests 46 anys. Hi ha molts altres elements que han canviat, suposo, del món de l'orgue de fa 46 anys amb ara, no? Almenys sempre ens ho dieu els organistes, pel que fa, per exemple, el parc d'instruments, no sé si la manera de tocar també, el repertori...
1: Els instruments, s'han incorporat instruments nous, de fet, cada any hi ha una mínima variació d'instruments, instruments que entren, instruments que surten... En essència s'ha mantingut el que és el cicle, o hem intentat... L'equip que som ara hem intentat mantenir el que és l'essència del cicle dels orgues de Catalunya, mantenint, per exemple, la prioritat de que l'orgue és el protagonista. Sí que de tant en tant es fa música de cambra, però la prioritat és l'orgue, donar-li protagonisme a l'orgue. I això ho hem intentat mantenir. Pel que fa als canvis que hi ha hagut, sempre hi ha modes amb el repertori, per exemple, hi ha tendències, hi ha compositors o maneres o estils que marquen tendència i llavors als intèrprets doncs, els agrada més incorporar-los, però, i em sembla que ho havia dit algun en moltes ocasions, la gràcia de l'orgue i dels concerts que fem és que els organistes el repte de tocar amb un instrument que no coneixen o que coneixen poc i d'adaptar-hi el repertori que hi pugui funcionar de la millor manera.
0: Recordo que l'any passat vas venir a presentar-nos, era el concert número 1000, potser?
1: Exacte.
0: Organitzat per vosaltres. Diries que el cicle dels orgues de Catalunya és l'activitat principal o la que us ocupa més durant tot l'any? Evidentment, anireu a haver... moltes altres, eh? Però...
1: Actualment és l'activitat que ens ocupa més temps. S'ha de dir i hem de reconèixer que els que organitzem el cicle no són professionals de la gestió cultural, tot i que al final ens faran gestors culturals honoris causa, perquè doncs, hem fet un aprenentatge molt gran i això ens ha permès doncs, també gestionar una activitat així que és gran, que té molt pes en la tradició i que, per tant, també és la consciència de dir portem a les espatlles una responsabilitat. Ho fem amb la millor voluntat i, sobretot, amb l'estima que sentim, jo diria avui dia, a tots els que ens hi dediquem, l'estima que sentim cap a aquest instrument i cap al país, perquè, de fet, és instrument i territori. El cicle es diu els orgues de Catalunya. Per tant, l'instrument i el país i el territori.
0: I abans d'entrar en matèria, ara destacarem els propers concerts de l'agenda. Se m'acut, quines particularitats té programar un concert d'orgue respecte d'altres formats? Perquè m'imagino que a part de quadrar agendes d'intèrprets, disponibilitat de l'església, disponibilitat de l'instrument, que no sempre coincideix, oi? Restauracions, afinacions, totes aquestes coses, no?
1: S'han de quadrar el temps, per exemple, el tema de les dates és molt complicat perquè hi ha la disponibilitat del lloc, de l'instrument, l'organec, un dels objectius també del cicle és que els orgues rebin com a mínim un cop l'any una revisió i una afinació, és a dir, que un organec professional hi passi i els posi a punt. Per tant, hem de coordinar els organers, les parròquies o els instruments i, a més, els intèrprets. Això fa que a vegades fer els casaments, matrimonis entre intèrprets i organistes i llocs no sigui molt fàcil i demano disculpes a alguns organistes que a vegades hem d'anar una mica, ballar una mica amb les dates, però finalment la gent també hi posa, els intèrprets hi posen bona voluntat i s'adapten al que és necessari.

0: Fruit de tot això que ara ens explicava el Marcel Martínez, aquests propers dies 6, 19 i 20 de setembre tenen lloc els tres últims concerts del cicle Els Orgues de Catalunya. El més immediat, doncs, aquest diumenge al Santuari de la Gleva, càrrec del Daniel Paratge, a les 7 de la tarda. I 19 i 20 a Vilafranca del Penedès i a Santa Coloma de Farners, respectivament. Ara no recordarem tot el que heu fet durant aquest estiu, perquè hi ha molts noms i moltes poblacions. No sé si vols destacar alguna cosa d'aquests tres, per exemple, que són més immediats, i pel que fa, doncs, també al programa que han escollit o les característiques dels orgues.
1: Es tracta, els tres darrers concerts es tracta d'instruments de tipus romàntic, els que tanquen el cicle. Potser simbòlicament, abans ho parlàvem, doncs, que l'orgue de Santa Coloma de Farners simbòlicament tanca aquest any el cicle. És un instrument especial per l'any que estem celebrant, l'any Montserrat Torrent. Ens hem d'oblidar que aquest instrument, de fet, és una mica el culpable, entre cometes, de que la Montserrat iniciés aquest camí que encara dura. Uh-huh. I, per tant, doncs, vam iniciar el cicle dedicant-lo, un cicle que està dedicat amb ella, amb un concert d'un molt bon amic seu, que és en Guy Bové, i el tanquem ara a Santa Coloma de Farners, és a dir, el present i, com qui diu, l'origen de la tasca concertística de la Montserrat en aquest cicle.
0: Aquell concert del Guy Bové del juliol, de fet, també era amb un instrument molt singular, que d'alguna manera era una excepció al que feu habitualment, no?
1: Exacte, perquè en principi els instruments que participen al cicle es tracta d'instruments històrics, no instruments completament de nova planta, o instruments que han estat restaurats. En el cas de Sant Felip Neri és un instrument de nova planta que s'ha inaugurat, per tant tenim la criatura més jove del parc organístic de Catalunya, com qui diu, i que a més a més, clar, és fruit també, doncs, de l'esforç i de la tenacitat de la Montserrat durant anys perquè es fes aquest instrument, i acabem, doncs, amb l'orgue, que on va començar tot.
0: Mm-hmm. Què més destacaries així en termes generals? Jo suposo que no has pogut ser, malauradament, a tots els concerts, perquè són molts, però segur que t'ho han explicat, si no, o algun record que tinguis d'algun concert que
1: has anat a sentir. Jo personalment no he pogut ser a tots els concerts. Cal dir que membres de la Junta, com ara, jo diria que el rècord de concerts deu tenir en Berenguer Montserrat, que ha anat a tots els concerts. O sigui, el quilometratge que fan ell o altres membres de la Junta, com l'Albert Mañós, on en Gabriel Reina, que ens porta les xarxes socials, doncs és un esforç de quilometratge considerable. Nosaltres això, ells també ho han anomenat amb el seu llenguatge, doncs, més jove, Aco Experience. O sigui que es tracta d'anar als llocs, ells aprofitar a conèixer paisatges o anar a veure estels a Àger o el que sigui. I algun aspecte d'algun concert, jo diria la calor que a vegades els intèrprets sofreixen alguns instruments. Aquest any he tingut el privilegi, per exemple, de tocar a Castelló d'Empúries, un orgue magnífic, però que hi fa una calor i molta humitat, i doncs és un repte també per l'intèrpret, segons en quines temperatures, doncs, afrontar-se a un concert és un repte també.
0: Mm. Ara se m'ha acut un altre element que no hem comentat abans quan parlàvem de programar un concert d'orgue, que és la realització del concert, per dir-ho d'alguna manera, no sé si se m'entén, és a dir, que moltes vegades anem a l'església i trobem una pantalla on es veu l'organista, i ara m'hi has fet pensar, però no sempre és així,
1: no
0: també
1: sempre.
0: Això ha de dependre de les capacitats de cada temple.
1: Això, de fet, nosaltres no ni ho demanem ni ho deixem de demanar. Això, hi ha llocs que hi ha tradició i ho fan, i hi ha altres llocs que no. Hi ha gustos per tot, hi ha qui li agrada que hi sigui, hi ha qui ho troba superflu. Personalment, crec que l'orgue és un instrument que s'ha de sentir, però també reconec que és molt interessant pel públic en general, doncs, veure l'intèrpret com treballa, o, per exemple, com treballa amb els registrants, és a dir, amb els assistents, els ajudants que ens ajuden en un concert, i que, val a dir, avui dia perquè no hi ha manxaires, però sense els registrants tampoc podríem fer els concerts, no només és girar el full quan és necessari, sinó, doncs, accionar els registres que ens permeten, doncs, treure tots els colors possibles de l'instrument.
0: Mm-hmm. I ara em feies pensar, també teniu un perfil de públic una mica estudiat, és a dir, sabeu si venen passavolants, turistes, segons la població que sigui, gent que ve expressament a sentir el concert?
1: Depèn molt de la població. Tenim la sort de que el cicle té lloc en llocs molt diferents, d'habitants molt diferents i ubicacions molt contrastades, des d'un lloc com ara citava Castelló d'Empúries o Torredembarra, un lloc on hi ha molt de turisme, per tant hi ha molt passavolant, però també en llocs petits com Torroja del Priorat o Àger, on a més d'un públic ja fidel, perquè ja esperen el cicle, el concert del cicle, ja forma part, diguem, fins i tot de la programació de Festa Major o de les activitats de la població, hi ha públic passavolant, doncs, que pica la curiositat, doncs, i accedeix per primera vegada, possiblement, amb un concert d'orgue.
2: I abans, Marcel, que parlaves de... Hi ha tendències, no?, o maneres de fer... Modes, no sé si podem posar-li aquesta etiqueta. Ara, on ens trobaríem? I en quina mesura un cicle com el vostre pot marcar tendències, no? No sé si la pregunta és massa general, eh?
1: No, general, no. Perquè, clar, els intèrprets que participem en el cicle, representem generacions d'intèrprets diferents. És a dir, tenim intèrprets molt veterans, doncs, que ja porten molts anys de carrera i que es van formar en un moment... Després tenim generacions més joves o bé encara els que intentem incorporar sempre estudiants que acaben, doncs, de formar-se actualment i per tant aporten el que poder ser les últimes tendències, repeteixo la paraula, en interpretació o el que sigui. Cal dir que avui dia el fet de l'accessibilitat a accedir a concerts a través d'internet, o sigui, la reproductivitat de la música, ha canviat també la perspectiva de la percepció. Abans, la formació era l'element principal per adquirir coneixements. Clar, avui dia, l'accés a maneres de fer i tot plegat s'ha dissolt o s'ha diversificat molt. Per tant, ha canviat en aquest sentit les modes o les tendències, això és la manera d'adquirir-les més aviat ha canviat.
0: Abans d'acabar, ara feia un repàs de bastants programes del cicle i veig que hi ha una cosa que no canvia, que són els compositors, com Johann Sebastian Bach, no?, que està present en molts. Ja sé que no és un requisit, però és bastant inevitable que qualsevol organista recorri a Bach per fer un programa de concert.
1: Sí, no és imprescindible, però hi és molt present. Perquè és... Primer, perquè voldria pensar... O molts ha sigut la nostra escola per aprendre a tocar l'orgue a través... Gràcies a Johann Sebastian Bach hem après a tocar l'orgue a molts organistes, a través de les seves obres, a través de l'orgue Büchlein hem après a tocar l'orgue. I a part de l'estima i per la gran qualitat i per el gran volum d'obra també que té i per la influència, perquè la gràcia de Johann Sebastian Bach en el cas de la música d'orgue és la influència que rep i la influència que projecta, o sigui, les dues, aquesta bidireccionalitat en aquest cas, a part del tresor, del gran tresor, doncs, de la música ibèrica, per exemple.
0: També és veritat que hi ha organistes que veig que no, que agafen un camí diferent. Tu no vas tocar cap Bach, per exemple. I altres programes de perfil marcadament, doncs, de música antiga o de música moderna, que també...
1: O combinar. Per exemple, tocar música de principis del segle XX amb un orgue històric, doncs també, si l'orgue, l'instrument ho permet, l'afinació de l'instrument, el temperament ho permet i les possibilitats tímbriques ho permeten, per què no? Doncs és una experimentació. No és el... Potser els músics d'orquestra avui dia tenen més tabú o fins i tot hi ha orquestres sinfònics que ja no s'enfronten a Beethoven perquè els hi fa, no sé, el que els dediquin els dials a música antiga, però els organistes en aquest sentit, com que hem de ser molt, molt versàtils i camaleònics, doncs com més repertori un té i més capacitat té de tocar obres diferents amb instruments diferents, doncs millor.
0: Ara podríem obrir molts fils que se m'acudeixen, però no tenim gaire més temps. No sé si vols acabar recordant si ens hem deixat alguna cosa important, això en primer lloc, o acabem recordant el més immediat, que serà aquest concert del diumenge a les Masies de Voltregà, el Santuari de la Cleva.
1: Sí, exacte.
0: Amb el Daniel Paratge. Doncs Marcel Martínez, president de l'Associació Catalana de l'Orgue, moltes gràcies per aquesta visita, novament. Que acabi molt bé aquest cicle i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: Doncs amb el so de l'orgue esgotem el nostre temps d'avui. Com sempre, abans de marxar, us recomanem que no us perdeu el programa de demà, on, entre d'altres, us presentarem una ruta que tindrà lloc aquest cap de setmana per algunes comarques pirinenques, on Antoni Madueño ha combinat la visita a espais històrics amb la interpretació de música medieval.
2: També parlarem de la proposta anomenada Teva Meva, amb els músics Carles Belda i Feliu Ventura, que tindrà lloc dissabte, una iniciativa del Festival Perifèria Cultural, reunint l'acordionista i el cantautor en una mena de diàleg musical.
1: Doncs aquí ho deixem per avui, l'equip del programa, com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, avui també Judit Jordana i Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I fins demà.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del festival Tampere Jazz Happening 2025, aquesta setmana la visita que la banda finlandesa The Five Corners Quintet fa al Hard Bop dels 60s.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Tenia fred i no demanava foc. Tenia terrible set i no demanava aigua. Demanava llibres, és a dir, horitzons, és a dir, escales per pujar. Perquè l'agonia física, biològica, natural, d'un cos per gana, set o fred, dura poc, molt poc. Però l'agonia de l'ànima, insatisfeta, dura tota la vida. Federico García Lorca. I es tracta d'unes paraules d'un fragment que el poeta Calorca va pronunciar el setembre de l'any 1931 a motiu de la inauguració de la biblioteca pública del seu poble natal, Fuente Vaqueros, a Granada. I de fons, doncs, de fons, és una de les cançons espanyoles antigues que Federico García Lorca va recollir, harmonitzar i adaptar per a veu i piano. Aquesta és una versió per a guitarra. Aquesta és la coneguda com La Tarada. L'interpreta Samuel Díez. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

Som ara amb un Jan Sibelius jove. Molt jove, tenia 17 anys quan va escriure aquest quintet per a piano en sol menor. El va escriure era el 1890. I és una obra molt interessant, perquè és una obra per a piano i quatre instruments de corda, evidentment dos violins, viola i violoncel, i té un caràcter molt romàntic i apassionat. El va compondre mentre estudiava a Helsinki, abans de marxar a continuar els estudis a Viena i a Berlín. I és una obra de joventut, sí, però ja hi apareix aquella força que després caracteritzaria el seu estil. Un Sibelius jove que va començar a trobar una veu pròpia, una música encara romàntica, però que ja hi podem intuir aquell paisatge nòrdic que marcaria tota la seva vida i tota la seva obra. És l'andante d'aquest quintet per a piano en sol menor.

Doncs sentíem música de Jan Sibelius, era l'andante, del seu quintet per a piano en sol menor, a la versió del quartet Gabrieli i el piano Anthony Goldstone.

Sense mare o nen, has mort. Sense mama o bimbo, tu sei morto. És una ària de l'òpera Suor Angelica de Giacomo Puccini. I és un moment molt tràgic d'aquesta òpera, perquè Suor Angelica acaba de saber que el seu fill ha mort. Ella és monja. Es va veure obligada a entrar al convent després d'haver tingut un fill fora del matrimoni. I aquí, en aquesta ària, es lamenta perquè pensa que el seu nen ha mort sense tenir la seva mare al costat. I és un moment que plora per la mort del fill, però també plora per la desesperació, el penediment i la culpa per haver estat separada d'ell durant tota la seva vida. Canta Kirite Kanawa i l'acompanya a l'orquestra de l'Òpera Nacional de Lió. Dirigeix Ken Nangano.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: Es deia Anita Bell Cotton, tot i que va ser coneguda artísticament com Anita O'Day. Era de Chicago, havia nascut l'any 1919 i va morir a Los Angeles a l'edat de 83 anys. Va ser cantant i també ballarina de jazz, una de les principals veus femenines d'aquest gènere. La seva carrera va explosionar l'any 55 amb el seu primer disc. I la seva carrera va anar ascendent fins l'any 67, quan va haver de parar degut a l'extrem agotament físic i a la seva addicció a l'heroïna. Va tornar als escenaris al Festival de Jazz de Berlín de l'any 1970. L'any 81 publicaria la seva autobiografia. Tot i en tot, moriria l'any 2006, com us deia, als 83 anys. Ara la sentim interpretant el tema de Walter Gross, Tenderly.

I amb aquesta música, imagineu-vos ara, ens traslladem a l'any 1532, que és quan va sortir publicada per primera vegada aquest poema èpic cavalleresc, escrit per Ludovico Ariosto i titulat Orlando Furioso. Doncs bé, aquest poema, amb el temps, va començar a exercir una influència molt gran en la cultura. En música, el mateix Vivaldi, per posar un exemple, s'hi va fixar i en va escriure una òpera. Una òpera que es va estrenar a Venècia l'any 1727, Orlando Furioso. I aquesta ària pertany a aquesta òpera. És la que porta per títol Sol da te mio dolce amore i que interpreta el contratenor Filippo Minneggia.

0: I així acaba aquesta bellíssima ària d'Antonio Vivaldi, que pertany a la seva òpera Orlando Furioso. És l'ària Soldate mio dolce amore, i que interpretava Filippo Minecchia, acompanyat del conjunt instrumental The New Baroque Times, que dirigeix Pablo García.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Estimadíssima i molt estimada cunyada, el meu estimat marit va rebre la teva carta i ens va alegrar molt, a tots dos, saber que tens tantes ganes de veure'ns. Doncs bé, així comença una carta que Constanza Weber, un cop casada amb Wolfgang Amadeus Constanza Mozart, va escriure a la seva cunyada Nanel Mozart. I com que avui és dijous, doncs aquí farem la parada, aquí a les melodies d'aposta, a la carta, per saber una mica més de la relació. Les cartes diuen molt més que el que poden arribar a dir a vegades les biografies. Bé, si es basen en cartes, no. Però moltes vegades una carta explica la part tan íntima de la persona que s'ha obert en canal, per dir-ho d'alguna manera, per explicar o per demanar o per disculpar-se d'alguna cosa, que ens donen moltes pistes de com eren aquests personatges de la història de la música. I en aquest cas m'he fixat en la relació que varen tenir doncs dues cunyades, Constanza i Nanel. Una relació que sembla que va ser bona, propera, especialment perquè almenys la correspondència ho reflexa. Després ja és un cop mort Wolfgang Amadeus Mozart la relació que van tenir totes dues, però ja serà un altre capítol que potser algun dia en parlem. Bé, tornem en aquesta carta, que és del 19 de juliol del 1783. Per cert, Leopold sempre va tenir dubtes sobre el matrimoni de Wolfgang Amadeus amb Constanza. I la correspondència, en aquest cas, entre pare i fill, mostra la relació que es va tensar molt precisament per aquest tema. Però ell estava molt enamorat, Wolfgang, de Constanz, i finalment es van casar el 4 d'agost d'un any abans, de l'any 1782. Bé, aquesta carta és en relació a un viatge a Salzburg. Ell vivia en aquell moment, tots dos vivien a Viena, un cop casats, i el fa amb la seva dona. I és una carta, és interessant, perquè expliquen que estan preparant una visita sorpresa a Salzburg i que esperen arribar-hi cap a l'1 d'agost. Bé, anem a la carta. La carta sembla ser que és una mica de retret, perquè doncs s'ha filtrat aquesta sorpresa, que ja no serà sorpresa, d'aquest viatge que volen fer. Els hi volien fer una sorpresa a Nanel i al pare, a Leopold Mozart. La mare ja és morta. I la carta diu així. 19 de juliol del 1783. Estimadíssima i molt estimada cunyada, el meu estimat marit va rebre la teva carta i ens va alegrar molt a tots dos saber que tens tantes ganes de veure'ns. Tanmateix, li va doldre la teva sospita que potser no compartíem el mateix desig i, de fet, a mi també em va fer mal. Però per demostrar-te que ja ens hem reconciliat, t'hem de confessar que sempre havíem tingut la intenció d'arribar al mes d'agost. I, per tant, teníem pensat una petita sorpresa. Una sorpresa que ara ja no podrem compartir amb tu, però sí amb el nostre estimat i boníssim pare. Sempre que sàpigues guardar un secret. Un favor que et demanem encaridament, ja que només amb aquesta condició et revelem la veritat. En resum, ens has arrencat el secret amb la teva desafortunada carta i ara ens conformem si podem donar una alegria inesperada al nostre estimat pare. Per això, et prego discreció. Així doncs, cap a l'1 d'agost tindré la felicitat i el plaer d'abraçar-te. Mentrestant, resto amb la màxima estima la teva estimadíssima cunyada. Viena, 19 de juliol del 1783. La teva sincera cunyada, Maria Constanza Mozart. I de fons, doncs de fons és música de Wolfgang Amadeus Mozart. És la seva sinfonia número 36, anomenada Linz, que escriuria, res, dos mesos després d'aquell viatge a llampec que va fer per visitar el pare i la germana a l'estiu. És com us deia la sinfonia número 36, Kegel 425.

Doncs era música de Wolfgang Amadeus Mozart. Era l'Adagio Allegro Spirituoso, sinfonia número 36 en do major, Kegel 425, anomenada Sinfonia Linz, de Wolfgang Amadeus Mozart. L'interpretava l'Academy of Arts and Music, que dirigia Christopher Hout. I avui, com a souvenir, Linz. Sí, és la ciutat de Linz. A qui Wolfgang Amadeus Mozart li va dedicar una sinfonia, aquesta que acabem de sentir, en sentit el primer moviment. Perquè en aquell moment Linz era una ciutat important, quan Mozart la va visitar aquell 1783. I sobretot ho era perquè era una ciutat que destacava dins l'imperi dels Habsburg i un punt també important de comunicació entre Viena i Salzburg. Quan Mozart hi va arribar en Constanz, era aquell novembre del 1783, ell tenia 27 anys, ella era una nena, en tenia 21, i es van allotjar a casa d'un comte, Johann Joseph Anton von Thun, que era un aristòcrata i mecenes de la música. La música tenia un paper molt important en la vida de l'aristocràcia i de les famílies benestants, i en aquesta ciutat també. I les famílies nobles organitzaven concerts privats, esdeveniments musicals, i les esglésies i les institucions religioses també eren centres importants de música sacra. Bé, Anton von Thun era un noble i mecenes, com us deia, de la música de Linz, i tenia una posició important a la ciutat. I aquell any, doncs, va fer que Mozart hi anés. I no només això, sinó que li va fer un encàrrec d'escriure una sinfonia per a un concert que organitzaria ell. I aquí ve la part curiosa, perquè Mozart no portava cap sinfonia, sinó que la va escriure, la va compondre allà, durant la seva estada, per això que la va anomenar Sinfonia Linz. Mozart ja havia estat una altra vegada en aquesta ciutat, quan era un nen, l'any, quan tenia 14 anys, el 1762. Però és que hi van haver altres músics vinculats al Linz. Per una part hi va haver-hi Mozart, per l'altra part Beethoven, i més endavant també, avançat al segle XIX, la ciutat es va convertir en un centre fonamental per un músic, Anton Bruckner, que hi va treballar i va estrenar diverses obres. Hi va viure i treballar durant 13 anys. I va aconseguir el càrrec d'organista de la catedral, era un organista extraordinari, també va dirigir un cor a la ciutat i va participar activament en la vida musical. I, a més, va escriure obres importants, entre elles la Sinfonia número 1, diverses misses i també, entre moltes altres, aquesta música sacra que estem sentint, aquest Locus Iste, que interpreten els Boches 8. L'any 1868, Bruckner marxaria cap a Viena, on començaria una nova etapa com a professor de música i organista de la cor, entre altres coses. Doncs ja ho veieu, estimats i estimades, una història més de la història que avui ens deixa a Linz, un bon lloc per visitar. Ens retrobem, si voleu, demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
5: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
6: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, què tal? Com estan els ànims? Com porteu aquesta xofaix horrorosa? Escolta'm, no s'acaba ni a punt de sabatots, que deien. El Capità Rea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta de textura suau. Sí, cremós, lleuger, gairebé esponjós. Es desfà fàcilment i deixa una sensació sedosa, amb un punt amarg i dolç alhora, si fa o no fa com una senyora mousse ben freda de xocolata suïssa. Què me'n dieu? Ben freda, això sí, eh? Sortirem del Palau de la Música, d'allà anirem cap a Begú, i de Begú a Palma de Mallorca, Marsella, Rupertsville, a Suïssa, Salzburg, Brno, a la República Txeca, Munic, Copenhagen, a Dinamarca, Glasgow, Londres i acabarem a Sant Andreu del Palomar, tal com ho sentiu. I la cirereta amb Josep Maria Batllori, perquè presenta el Factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, en un relat esportiu gairebé musical, amb ritme, emoció, silencis i clímax.
3: Assistència de Xavi, més que preta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
2: Aquest 5 de setembre farà 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català després de la Guerra Civil. El Factor Puyol es presenta aquest dilluns vinent a les 7 a la Casa del Llibre de Barcelona. Què, us sembla que fem una mica d'ametlla?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I l'enganxosa, quina és aquella enganxosa que us persegueix o us ha perseguit? La Rosa la busca perquè no sap quin és.
4: Mira, jo tinc una cançó que, de petita, que sempre me la cantaven a l'escola, però només recordo un trosset, que és la història d'un rellotge que li feia por la pluja. Llavors era tota la història de com funcionava, però quan s'acostava la tronada ja començava a tremolar i hi havia un moment que la cançó deia amb el seu tiqui-tiqui-tac es veu bé que està espantat, tic-tac. Però no recordo res més de la cançó. A veure si algú em pot ajudar.
2: Doncs Rosa, gràcies per compartir-ho, perquè és una mica el que busquem, aquelles peces que han format part del nostre univers mental. Amb el seu tiqui-tiqui-tac, a mi no em sona de res. I a tu?
5: A mi no em sona de res, però comparteixo amb el rellotge que també em feia por la pluja de petita.
2: Molt bé, Anna Hernández, benvinguda.
5: Què tal, com estem?
2: Atenció, en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
6: Benvinguts a bord.
2: Per cert, si teniu alguna d'aquestes enganxoses, feu-nos una nota de veu al 607-470-305, musitant una mica la que era.
5: Últimament ja n'hem rebut alguna, eh?
2: Ah, sí?
5: Ja va començant a arrencar la gent. Sí, sí, sí.
2: Escolta'm, m'has d'explicar alguna cosa abans del ressò d'ahir?
5: No, et volia explicar això, que està començant a bullir el tema de l'enganxosa. Ja tenim un parell de oients que ens han escrit expressament per això, per tant, que no pari la festa.
2: Anna, ahir vàrem tenir un programa especial. A tu què et va cridar l'atenció?
5: Em va cridar l'atenció una oient, la Natàlia, que va trucar per endevinar la misteriosa. Era la primera vegada que trucava de la temporada d'aquesta i de la passada i estava ben nerviosa. Jo li vaig agafar el telèfon i estava ben nerviosa per trucar perquè tenia un problema. Ella coneixia la música, sabia quina era la música misteriosa,
2: sí,
5: però no sabia el títol, no el recordava. I la vaig animar que cantés. Dic, mira, canta-la i ja funcionarà.
2: Això passava amb el caqueig. Digo
5: canta.
2: Sí.
5: Però clar, jo no sabia si ho faria o no, i te la vaig passar pensant a veure què fa. I el que jo no m'imaginava és que ho fes, i no només que ho fes, sinó que cantés tan i tan bé. Recuperem el moment.
2: Digues quina és la misteriosa, a veure.
7: Com serà el mar? Serà gran i blau, com diuen.
8: Serà veritat? Cada nit és com la plata?
6: Sí, que sí, que sí.
9: Marineta Randins, Marineta Randins.
5: I li va sortir el nom al final, Marineta li va acabar Randins. Sortint el nom.
6: Però que bé entonat, eh?
5: Sí, sí, sí.
6: I és això, quan t'entra una peça, una música, de seguida et surt quan te la...
5: Et surt cantar-la. Sí, sí. I el més bonic és que mentre ella cantava la cançó en antena, un altre oient, el Marc, ens estava encertant la mateixa música a través del WhatsApp. I em va dir, no truco perquè estic sentint la Natàlia que l'està cantant tan bé que jo ja no hi puc pas fer res.
6: Ana Hernández fa un treball excel·lent.
0: El ressò d'ahir, Ana Hernández.
6: I ara us atendrà a través del telèfon perquè posarem en solfa aquesta primera misteriosa. A veure com sona. És clar, és que quan saps quin és, hi podríem tornar... 93048-5321 per trucar i el 607-473-05 per escriure o enviar una nota de veu. Així engeguem.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
6: Som ara mateix al Palau de la Música Catalana, seu de l'Orfeó Català, format per un centenar de veus que interpreten les obres més representatives del repertori coral. Ara estan a punt de començar nova temporada que coincideix amb el 130è aniversari de la creació d'un dels cors vocacionals de referència del país.

0: El cant de la senyera, una composició per a cor mixt amb música del mestre Lluís Millet i Pagès, sobre un poema de Joan Maragall i compost expressament com a himne de l'Orfeó Català. Prohibit, per cert, pel règim franquista del 39 al 60. Es va estrenar a Montserrat l'11 d'octubre del 1896, 5 anys després de la creació de l'Orfeó, un mes de setembre de 1891, és a dir, ara es compleixen 130 anys. Xavier Puig n'és el director. Xavier, benvingut i felicitats per la part que et toca.
1: I moltes gràcies.
0: Què representa dirigir l'Orfeó?
1: Bé, doncs és un gran orgull formar part d'aquesta gran línia de directors, de mestres directors de l'Orfeó Català, que ha estat d'alguna manera doncs, el pal de paller del moviment coral català, que segueix amb una força i amb una salut fantàstiques.
0: Fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives per difondre el repertori coral català universal amb la màxima excel·lència artística, aquest diumenge, si no l'altre, el 20 de setembre, encetareu temporada amb el Rèquiem de Brahms. Ara està sonant precisament amb el cor líder Càmera i el Madrigal en unió, perquè no hem aconseguit cap gravació de l'Orfeó. A partir del 20, imagino que ja en disposarem.
1: A veure, és possible. El vam interpretar en el Festival Grec aquest mes de juliol, en una versió escenificada, al Saló del Tinell, i ens va semblar molt adequat incorporar-lo en aquest concert benèfic per al terratrèmol de Veneçuela i en complicitat amb la iniciativa d'en Gustavo Dudamel per recaptar fons per aquesta catàstrofe i, per tant, l'interpretarem amb la seva versió per piano a quatre mans.
0: I què us heu proposat explicar amb aquesta nova temporada, Xavier?
1: Bé, és una temporada molt variada en la qual, per començar, participem del concert inaugural del Palau de la Música, que serà un concert d'homenatge a Pau Casals, que és un dels noms d'aquesta temporada perquè es compleixen els 150 anys del seu naixement. I d'alguna manera doncs, recrearem aquell assaig que estava fent l'Orfeó Grestienc juntament amb l'Orquestra Pau Casals el 18 de juliol del 1936, en el qual estaven interpretant la novena sinfonia de Beethoven, però en el text de Maragall, en el text català de Maragall, i l'alçament militar doncs, va impedir que s'estrenés aquella Olimpíada popular. I nosaltres comencem temporada doncs, amb aquest homenatge a Pau Casals interpretant aquesta mateixa novena sinfonia amb el text de Maragall. Però jo diria que potser el projecte estrella d'aquesta temporada és la gira europea que fem amb la New York Philharmonic Orchestra, dirigits per Gustavo Dudamel, que després de l'experiència de Los Angeles ha volgut que la seva primera gira com a nou director de la New York Philharmonic sigui amb l'Orfeó Català, juntament amb el Cor de Noies i amb el Cor Infantil, en la qual interpretarem una obra de John Adams en memòria de les víctimes de l'atemptat de l'11 de setembre del 2001, i que es farà doncs, a París, es farà a Hamburg, a Viena, a més de Barcelona i de Madrid.
0: I
1: molts més projectes. Molts ja. Més.
0: I si haguéssim de demanar el que produeix més il·lusió del que teniu al davant, què seria?
1: Moltes coses. A mi hi ha una obra, ho dic perquè la novena sinfonia, la segona de Mahler, que interpretarem també aquest any amb l'OBC, doncs és un repertori molt habitual per l'Orfeó, però hi ha una obra que fa molts anys que l'Orfeó no interpreta, que és l'Elies de Mendelssohn, que és una gran obra que ens preguntem per què no està potser en el repertori de les grans obres sinfònico-corals i que la farem juntament amb l'orquestra del Liceu, i és una de les produccions que ens fa molta il·lusió, com també rebre al Palau el compositor resident aquesta temporada al Palau de la Música, que és en Eric Whittaker, un compositor nord-americà, segurament dels més mediàtics, dels més coneguts del repertori coral.
0: Aquesta sí que la tenim.
1: Un principi difícil.
0: Sí, quina preciositat, eh? 27 de novembre, homenatge a Pau Casals. Novena Sinfonia de Beethoven, Orfeó Català, Orquestra Simfònica del Vallès, Festival de Música des de Montserrat, en concret, que sí?
1: Sí, el 27 fem la Sinfonia sencera a Montserrat i el 28, en el Palau de la Música, farem el quart moviment juntament amb altres obres que interpretaran el Quartet Casals i també l'Escolania de Montserrat.
0: I l'Orfeó, com dèieu, tornarà a treballar amb Gustavo Dudamel i la New York Philharmonic en una gira europea. Què té Dudamel que fa que aquesta col·laboració sigui tan especial?
1: Bé, és una persona que treballa molt bé amb els cantaires vocacionals perquè és una persona que és tot entusiasme i realment sap extreure dels amateurs, dels vocacionals, sap treure el màxim rendiment i a ell realment li encanta treballar amb l'Orfeó Català i nosaltres estem encantats d'aquesta col·laboració que ens ha dut doncs, el debut als Estats Units aquest any i aquest any doncs, a fer una gran gira europea.
0: L'Orfeó Català enceta la 130a temporada amb un repertori d'allò més interessant i engrescador. Xavier Puig, director, què voldríeu aprofitar per comunicar als oients a Catalunya Música?
1: Doncs bé, que el lema de la temporada del Palau de la Música aquest any és la pau, que és un clam, és un crit amb el qual acaba, per exemple, el pessebre de Pau Casals i que és tan, tan necessari. I, per tant, tota la nostra temporada, també al concert de Sant Esteve, estrenarem una cantata dedicada a la pau i intentarem posar el nostre gra de sorra per aquesta voluntat.
0: Doncs us desitgem que sigui un èxit. Gràcies per atendre'ns i bona temporada.
1: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.

Espectacular. Potser algú de vosaltres ha format part de l'Orfeó o d'algun cor important d'aquests que en un moment donat arriba a interpretar la novena. Aquí estem. Sí, anem bé amb aquesta música, perquè ens anem cap a Begur, que celebra la Fira d'Indians. Es commemora el vincle històric entre aquest municipi del Baix Empordà i l'illa de Cuba. Molts begurencs hi van emigrar al segle XIX buscant fortuna per fugir de la pobresa i la crisi de la fil·loxera que havia devastat les vinyes locals. I la música no hi falta mai a la fira. I un dels grups insígnia, 18 anys ja fa qui són. La Trova Santiaguera? No. El Son de la Rambla. Son de la Rambla actuaran dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Lluís Esteve i Cruanyes de Begur.

0: Son de la Rambla Chico, una formació catalana amb sabor cubà. Ja fa 20 anys que van fer un viatge a Santiago de Cuba per assegurir la cultura i coneixement i brindar-la doncs arreu on van. I en fa 18, com us dèiem, que toquen a la Fira d'Indians de Begú. Carles Romagosa toca les claves, els bastons, i és autor de la biografia d'aquesta colla d'amics, la música que ens va triar. Carles, per què serà bonic el concert d'aquest dissabte?
1: Bé, aquest concert el que té és que és una representació de lo que és el son cubà, la barreja de la música espanyola que va estar 400 anys a Cuba amb la percussió africana que van portar els esclaus. Aquí no hi ha intel·ligència artificial, tot és natural. Entre tots ho farem tot, com deia aquell. Veniu, es pot ballar, es pot veure i gaudir de la naturalitat de les persones una a una, com són tots nosaltres.
0: A les 6 de la tarda a la plaça de Lluís Esteve i Cruanyes, Fira d'Indians, Begú, amb la imatge habitual de veure gent vestida de blanc, amb barrets de Panamà i guaiaveres, parades artesans, productes típics de l'època colonial, com el cafè, el cacau, el tabac, el rom i el perfum.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Ara som aquí, a Begú, que s'hi està molt bé, i tenim una misteriosa que fa així. Tan, tan, tariroran, 93-048-53-21, o bé 607-473-05, i si no, també tenim el fixa't com sona, @catmusica.cat. I de Begú ens anem a Palma, amb saturació turística a l'alça, defectes preocupants pel que fa a pressió sobre l'habitatge, saturació de la mobilitat, massificació dels espais públics, pressió sobre els recursos, transformació dels barris, precarització i dificultats per als treballadors. Cada cop més ciutadans de l'illa diuen prou. Ho saben molt bé Biel, Ballester, Trio...

0: per anar a cola del disc Ecos de Mallorca 2005, Biel Ballester Trio, amb Leo Ipaucha i Oriol González, Gypsy Jazz o Jazz Manouche de categoria, reconeguts internacionalment des que van participar en la banda sonora de la pel·lícula de Woody Allen, Vicky Cristina, Barcelona.
1: Catalunya Música.
2: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
4: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
5: Diumenge al matí, la música no té pressa.

I la primera, Diego? 93048-5321. Quin és el premi, algú pregunta? Una dedicatòria, poder dedicar una peça musical a qui us vingui de gust, no avui mateix, si ho endevineu, perquè es pugui fer doncs, més reflexionat, si preferiu que ho fem nosaltres. I el que us deia, el que us dèiem, de Palma marxarem a Marsella, amb la bullabesa com a referència gastronòmica, aquella sopa de peix tan concentrada i aromàtica que ara no ve de gust per la temperatura. Nascuda com un plat humil de subsistència, els pescadors bullien en aigua de mar els peixos roquers de fons que quedaven malmesos i que no podien vendre, i els servien acompanyats de pa dur i salsa guill, una maionesa picant amb all i safrà. Segur que la coneixia molt bé Jean-Pierre en

0: L'Allegro del concert per a flauta en do major de Vivaldi amb Jean-Pierre Rampal, que va retornar a valor i estatus a la flauta com a instrument solista i amb projecció global. Des de la televisió, també la gravació discogràfica, les gires internacionals, que no consideraven prou aquest instrument com a protagonista. Gràcies a Rampal, diversos compositors han escrit novament per a flauta. Rampal ens va deixar el 2000, als 78 anys, a causa d'una insuficiència cardíaca.
1: Mira, jo tinc una cançó que, de petita, que sempre me la cantaven a l'escola, però només recordo un trosset, que és la història d'un rellotge que li feia por la pluja. Llavors era tota la història de com funcionava, però quan s'acostava la tronada ja començava a tremolar i hi havia un moment que la cançó deia amb el seu tiqui-tiqui-tac, es veu bé que està espantat, tic-tac. Però no recordo res més de la cançó. A veure si algú em pot ajudar.
0: Doncs sí, Rosa ens ajuda l'Alada. Diu que la cançó s'anomena Cànon del rellotge i és comuna en el repertori de les corals infantils.

0: Efectivament, l'Ada, gràcies per aquesta informació. Acabes de guanyar també una dedicatòria que ens agradaria molt, doncs, compensar aquesta gestió, aquesta delicadesa de portar-nos informació. La versió que estem escoltant és de Pau Albéniz i Maria Mancera. Això és...
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients tampoc.
0: Mira, ara som a Marsella i marxarem cap a Rupertsville, al cantó d'Aragau, a Suïssa. Però abans repassarem les misterioses. La U fa així. I la 2... Ah, el telèfon és el 93048-5321, 607-470-305, i això, ens anem a Suïssa. Un municipi d'uns 6.000 habitants, castell medieval i passat agrícola, capgirat amb l'arribada del ferrocarril, perquè l'estació de Rupertsville, doncs, ho va convertir en connexió estratègica. Allà, el 1924, hi va néixer Lis Assia. Fixa't com sona.
2: Als ich ein Kind noch war und hatte tausend Fragen, Mutti sagt

0: Alaska, Shona Sain. Què me'n dieu d'aquest que podria ser tan bonic? No, que bonic que podria ser amb Liz Assia, primera guanyadora d'Eurovisió el 1956. El seu nom, Rosa Mina Scharer, amb 16 anys, va començar estudis de dansa i es va inspirar en la paraula francesa Liz, que vol dir lliri, per l'elegància i puresa. També va ser infermera al front francès. L'experiència que la va colpir i endurir, de quina manera. El 63 es va casar amb l'empresari hoteler danès Oscar Pedersen i es va retirar de la música. Però el 95 va decidir tornar-hi. No, el 95 va tenir un greu accident de trànsit en què el marit va morir i ella va quedar, doncs, molt greument ferida. I després, això sí, d'un llarg procés de recuperació, Liz va decidir tornar al món de l'espectacle. Va morir el 2018, als 94 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Doncs sí, estem aquí a Suïssa, si està molt bé, perquè mira, hem agafat una jaqueteta. Aquí ara hi ha un ventijol que la veritat es posa molt bé, que trobem molt a faltar a Catalunya. Ara és allò de migrem. I una cosa, aquesta misteriosa 2 crec que l'endevinaran ara mateix. No. I és la Carme de Cambrils. Carme, benvinguda.
2: Hola, benvingut també al programa. Escolta'm,
0: a veure,
2: pot ser l'himne de la UEFA de futbol?
0: Sí, l'himne de la Champions, no de la UEFA. Però aquí hauríem de precisió que aquí té 300 anys d'història aquesta peça. Sí, després ho explicarem. Sí. Jo imagino que ara doncs, no t'ho demanarem a tu. Però com ho has sabut tan ràpidament amb tan poc espai?
2: Pues acabava de posar la ràdio, dic, oi, torna a haver-hi futbol, no pot ser. I dic, no, si mira com sona, i dic, va, no truco. I al final dic, com que veig que ningú ha dit res, dic, doncs va, vaig a trucar. Doncs... ja està. I mira, m'ha estranyat perquè jo no sóc massa futbolera, però bueno.
0: Però és una música que la tens registrada, que te la saps,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I doncs avui anirem, precisament passarem per Londres, on hi ha la història d'aquest Zadok de Priest, i anirà molt bé vincular-ho amb aquesta competició que començarà en breu aquest mes.
2: Molt bé.
0: Doncs, Carme, enhorabona, has guanyat una dedicatòria, no cal que ens ho diguis ara.
2: Val, ja li digui l'Anna.
0: I saps on anem ara? Saps cap on marxem?
2: No,
0: de Suïssa,
2: cap a Londres.
0: De Suïssa ens n'anem cap a Salzburg. Anem a Salzburg, ara.
2: Ah, val. I avui, molt bé. Avui... ja m'agradaria anar-hi pels festivals de Mozart.
0: Veus?
2: Mira.
0: Doncs veus? Ara, ara hi anem. Carme, que et vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Ens agrada sentir els oients i no us n'estigueu si hi ha alguna aportació, perquè, com recordem sovint, l'audiència és influencer 100%. Ens queda la primera misteriosa. Tan, tan, tariroran, 93048-5321, o bé el 607-470-305, o el fixa't com sona@catmusica.cat. I això, marxem al peu dels Alps, Salzburg, que bonica. El seu nom, ja ho sabeu, Castell de Sal. Durant segles, l'economia depenia directament de l'explotació d'aquest mineral. Salzburg és inseparable de la figura de Mozart. Hi va néixer el 1756 i la seva casa natal, probablement l'haureu visitada, la Mozart's Geburtshaus, és avui un dels museus més visitats del món. S'explica que aquí mateix el mestre va compondre aquesta perla gairebé divina, ara amb un joveníssim Kai Thomas de tan sols 12 anys. Fixa't com sona.

0: Gairebé com surant en els núvols Laudate Dominum, cinquè i més famós dels vespres solemnes del confessor Mozart, 1780, Salzburg, per als serveis de la catedral quan encara depenia del príncep arcabisbe Hieronymus von Colloredo. I en versió d'aquest tendre cantant galès, Kai Thomas tenia aleshores 12 anys amb el cor de cambra Pegasus i la London Mozart Players. Via micromecenatge va costejar la producció del disc i es va fer un lloc en l'escena clàssica internacional. En Kai ara té 19 anys.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I el que és la ràdio, no? Parlem i no sabem qui ens escolta. I ara mateix aquesta cançó, el cànon del rellotge, amb la pregunta que ens feia la Rosa, ha desbloquejat més exactament un record en la ment de la Montserrat de Mataró. Montserrat, què ha passat? A veure.
2: Quina gràcia que m'ha fet, Xavier. Perquè aquesta peça... I tot fixa't com va lligat, eh? A part de que fixa't com sona. Jo l'havia cantat amb el cor de cambra, que també amb el cor de cambra havíem cantat aquest Laudate Dominum tan preciós,
0: fixa't,
2: tan preciós, tan
0: fixa't.
2: Preciós. Sí, doncs aquesta jo tinc un rellotge nou. La peça que teníem nosaltres, sí. O sigui, la partitura que teníem nosaltres, el títol de la partitura deia... Jo tinc un rellotge nou, eh? I la cantàvem. Jo tinc un rellotge nou, que amb la humitat es para... Bueno, però m'ha fet tanta il·lusió tornar-lo a sentir. Mira, són aquelles coses que aboques records.
0: Sí, que sorgeixen inesperadament, perquè a partir de la pregunta de la Rosa, no, ara fixa't, hem acabat xerrant, i això sí. Recordant la importància de la música en la nostra vida, i apuntant sí. Un nou títol, eh? Jo tinc un rellotge nou i...
2: Tinc un rellotge... Així és com la teníem nosaltres, sí. O sigui, jo tinc, encara la tinc a la partitura, eh? jo guardo totes les partitures de tota la meva vida, d'estudis musicals i de tot. I la meva partitura diu, jo tinc un rellotge nou.
0: Doncs tenim
2: el
0: aquest,
2: que no t'hagis dit l'autor, però,
0: aquest
2: sí,
0: títol
2: sí.
0: I també tenim el cànon del rellotge, segons ens deia l'Alada, però no sabem l'autor.
2: Sí, és un cànon. L'autor no, però t'ho buscaré.
0: Ah, molt bé, molt bé.
2: Ho buscaré perquè ara, com que guardo les partitures... t'ho buscaré, perquè jo tinc un lloc que hi poso, i guardo només els cànons.
0: Genial.
2: I aquest cànon el tinc, que és el cànon del rellotge, però no, potser sí que es diu el cànon del rellotge, però que començava així. Jo tinc un rellotge nou que amb la humitat es para. Jo tinc un rellotge nou que es para sempre que plou. Sí.
0: Molt bé.
2: I escolta, Xavier, i una d'aquestes melodies, a veure, ara potser et vaig a dir una tonteria, aquesta que us falta, pot ser la de les paraules d'amor.
0: Paraules d'amor, sí! Sí. Paraules d'amor.
2: He pensat, no, serà massa fàcil. Potser no.
0: Tancarem el programa Paraules d'amor amb Tete Montoliu. Avui serà la cirereta del pastís. Genial.
2: Doncs mira,
0: ho celebrarem amb una dedicatòria. Ja t'ho pensaràs, Montserrat.
2: Sí, i mentrestant vaig a buscar, aviam si sabem l'autor d'aquests cànons, perquè ho tinc molt a mà, ho busco, ara per no fer-te esperar, però truco i li dic a l'Anna.
0: Molt bé,
2: d'acord?
0: Molts records.
2: Vinga,
0: adéu-siau.
2: Molt de gust de saludar-te, Xavier.
0: Adéu. Igualment, adéu. Estem ara a Salzburg i ens anem a Brno. Brno, que és la segona ciutat de la República Txeca, tocada a la frontera. Crec que hi ha un circuit de motos a Brno, eh? Molt sonar, un circuit del campionat del món, doncs ha tocat a la frontera amb Eslovàquia i on les campanes del migdia sonen una hora abans, a les 11. Això es fa per commemorar un engany del 1645 durant el setge suec, quan el general suec va dir que si no conqueria la ciutat abans del migdia, es retiraria. I els habitants, impacients, van avançar les campanades de les 12 i les van fer sonar una hora abans. I bingo! És ben bé allò de si no ne vero e ben trovato, eh? Uns 300 anys després, a Brno hi naixia, atenció, Ladislav Kiselak. Fixa't com sona.

0: Què me'n dieu d'aquest largo del concert per a viola en sol major de Georg Philipp Telemann, una obra pionera del repertori per a viola solista i considerada el primer concert conegut escrit per a aquest instrument? La viola s'utilitzava gairebé exclusivament com a instrument d'acompanyament en l'harmonia central. L'hem escoltat amb la Capella Istropolitana i el mestratge de Ladislav Kiselak, i un dels músics més brillants. Ara tindria 70 anys si no hagués mort el 2012 als 56 anys.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Estem molt bé aquí a Brno, però sabeu on anem ara? No, cap a Munic, sí? Capital bavaresa. I ara en temps de preparatius per a la festa cervesera més gran del món, l'Oktoberfest. Alemanya diu que les cerveses solen tenir menys graduació, però per l'Oktoberfest eleven un pèl, per allò d'afavorir la farra general. Això ho deu saber prou bé la violoncel·lista de 35 anys, Rafaela Gromes. Fixa't com sona.

Què me'n dieu d'aquesta galeta? I més enllà, què esteu fent en aquests instants mentre escoltem The Lost Composers, les compositores perdures, el disc Fortíssima, amb la violoncel·lista Rafaela Gromés i la Simfònica de Berlín, dirigida per Anna Rakitina? És un homenatge a tantes compositores ignorades, silenciades i perdudes al llarg de la història. Gromés, una de les violoncel·listes més destacades de la seva generació a Alemanya, n'és la impulsora. El desig de fer justícia històrica amb dones que, com ella, haurien pogut tenir un paper determinant en la història de la música. Aquí estem, gairebé fregant les 9 i tenim un no sé què. Home, doncs si no ho saps, no ho diguis. No, és que és una sensació... Mira, d'Alemanya ens n'aniríem ara cap a Dinamarca. Anem a Copenhagen. No hi hauria pas algú ara que ens estigui escoltant de Copenhagen? T'imagines? En aquests instants... Això seria bestial. Maig! Però això es reserva només per situacions molt concretes. Nosaltres ara, cap a Copenhagen, per cert, amb més bicicletes que habitants, 380 quilòmetres de carrils bici exclusius, ponts dissenyats únicament per a ciclistes i vianants i fins a 5 vegades més bicicletes que cotxes. I amb temperatures extremadament fredes, poca llum diurna en certs moments de l'any. I a Copenhagen fa 35 anys hi va néixer Emil Schiøtt.

0: doncs, va besar amb el Give Me a Kiss d'Emile Chiodt a l'àlbum After the Rain 2017 amb el llegendari pianista i compositor danès Ben Fabricius Bjerre, més conegut com a Ben Fabric. Quan la van gravar i presentar en directe a la televisió danesa, ell ja tenia més de 90 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Estem aquí a Copenhagen i solcarem el fred mar del nord. Que bé ara l'aigua freda, eh? Quan imagines algo fresquet, dius, oh, que bé, aquella sensació d'ai. Doncs mira, ens n'anem cap a Glasgow, amb el tercer metro més antic del món, després del de Londres i Budapest, una sola línia circular de 15 estacions i vagons taronja que li han fet mereixer el nom popular de The Clockwork Orange, la taronja mecànica. El 1959 hi va néixer un dels compositors de bandes sonores més romàntic de l'escena contemporània, Craig Armstrong. Fixa't com sona.

0: amb la delicadesa d'un amús, aquest tema central de la banda sonora del diari de Bridget Jones, de Craig Armstrong, autor de música per a destacades pel·lícules d'amor com Romeo i Julieta o Love Actually. Ha col·laborat amb artistes com Madonna, U2 i públicament manté un perfil baix, allunyat dels focus mediàtics.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Ara són les 9:05 i ens trobem a Glasgow. I deixarem la ciutat per anar cap a Londres, al Londres del 1727, quan el rei Jordi I mor i la corona passa al seu fill, Jordi II. Per commemorar el moment, s'encarrega la música per a la cerimònia a Georg Friedrich Händel, naturalitzat britànic uns mesos abans. Qui li havia de dir al senyor Händel que 300 anys després la seva composició es mantindria doncs en totes les coronacions posteriors d'aquesta monarquia i que també acabaria inspirant l'himne recent de la Lliga de Campions. Un cop més, fixa't com sona

0: Majestuós, platòric, Zadok de Priest, un dels quatre himnes de Händel per a la coronació de Jordi II i, de fet, el primer que va sonar, estrenat el 1727 a l'abadia de Westminster. Lletra inspirada en el primer llibre dels Reis de la Bíblia, on descriu la unció de Salomó com a rei per part del sacerdot Zadok i la seva proclamació com a nou rei d'Israel. Per cert, els aficionats al futbol ja deuen frisar de tornar-lo a sentir en la versió de Tony Britten del 92 i que obre cada partit de la Lliga de Champions i que tornarà a sonar a l'inici de temporada aquest setembre.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I tant que sí, que de Londres, final de ruta a Sant Andreu del Palomar, a Barcelona. Ens anem al bressol d'Eleni Barjau i Vallmitjana, 1923. Internacionalment conegut com a Carlo del Monte. I aquí l'acompanya Victòria dels Àngels. I és una gravació històrica del 56. Mira que bé sona.

Bravíssimo, el brindis de la Traviata, gravació històrica del 56 amb el cor i l'orquestra del Teatre de l'Òpera de Roma, Victoria dels Àngels i Carlo del Monte en els papers principals. Carlo del Monte, de fet, Eleni Barjau, fill de Felip Barjau, fundador de la Unió Socialista de Catalunya, obligat a l'exili a Mèxic fugint de la Guerra Civil Espanyola i de la seva repressió. La seva filla, Margarita Barjau, vella per la seva memòria. I abans de la cirereta del pastís, avui volem recordar una veu que ens ha deixat als 70 anys.

Morta als 70 anys, la cantant i guanyadora de dos premis Grammy, Cassandra Wilson, segons ha informat New York Times, va morir a casa seva, Jackson, a l'estat de Mississippi, als Estats Units, acompanyada per la seva família, però no s'han fet públiques les causes. Amb una veu profunda que desdibuixava gèneres, va ampliar els límits del jazz tradicional basat en el blues i també es movia amb naturalitat pel folk, el pop, el rhythm and blues o el country. A partir dels 90, dos discos la van fer arribar al cim com a referència del jazz vocal, Blue Light Till Dawn i New Moon Daughter. I ja al segle XXI s'havia erigit com una de les veus més importants del jazz internacional i havia participat en els grans festivals nord-americans i europeus. Descansi en pau, Cassandra Wilson.

0: les aigües de març. A un quart de 10 a la sintonia de Catalunya Música, i quan arriba just...
1: La cirereta del pastís.
0: La cirereta del pastís avui arriba amb aquesta música. És el tema central de la banda sonora del Padrí. Música de Nino Rota, el disc del 97, Música e Sogno, amb la Filarmònica de l'Escala, dirigida per Ricardo Muti. Per cert, Muti descrit pels músics que el coneixen com un home extremament exigent, però tot i això, tothom hi ha volgut treballar. Si no fos així, com podria ser considerat un dels directors musicals més grans? Aquest text el llegim en aquest llibre, El factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, on el periodista Josep Maria Déu compara Muti amb Puyol, pel fet que també dirigia una orquestra en cada transmissió, buscant doncs, que l'emissió sonés tan perfecta com fos possible. El factor Puyol també analitza l'obra periodística d'aquest gran comunicador. Josep Maria Déu, benvingut i enhorabona.
2: Moltes gràcies, Xavi. Bona nit.
0: Aquest 5 de setembre farà 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català després de la Guerra Civil. I tu dilluns a les 7 a la Casa del Llibre de Barcelona presentes el factor Puyol, l'efemèride Subal.
2: Això mateix. És un moment especial per tots nosaltres. A mi, en particular, em fa molta il·lusió que avui li dediquis una estona al teu programa a parlar de les transmissions d'en Puyol durant 50 anys a l'antena, del llibre que presentarem dilluns. Per tot plegat estic, Xavi, molt content.
0: I tant. I serà el mestre?
2: Doncs, escolta'm, del que passi el dilluns en parlarem
0: no vols
2: dilluns
0: avançar,
2: o en parlarem
0: eh?
2: Dimarts. Yeah. Saps què passa, Xavi? Que tothom em fa la mateixa pregunta.
0: Clar, diuen, és obligada.
2: Què se n'ha fet de Puyol?
0: Clar,
2: què se n'ha fet de Puyol?
0: És que, mira, doncs, com diu ell, clar.
2: En Puyol va decidir l'any 2018 allunyar-se de l'esfera, diguem-ne, mediàtica. Ell havia estat exposat, com dèiem, 50 anys. I tot el que havia dit, ara ho podem recuperar, perquè va deixar conferències memorables amb motiu de l'honoris causa que li van donar a l'Universitat de Tarragona, a l'Autònoma. Va deixar un discurs també extraordinari que va fer amb motiu del pregó de les festes de la Mercè a l'Ajuntament de Barcelona. Ara et faré una llista de 5 o 6 discursos que es poden trobar a internet relativament fàcils, fets per Puyol, on hi ha les seves opinions. A més, ell també va fer un llibre que es diu Einalumba. I, a més, va fer moltes entrevistes i va fer moltes declaracions. Fins que el 18 va dir, fins aquí, prou. I a mi em sembla que és molt respectable.
0: Aviat farà 10 anys. El factor Puyol neix de la teva tesi per al doctorat en comunicació i aprofundeixes en el relat periodístic, cultural i emocional del mestre. Per què en recomanes aquest llibre?
2: Doncs a mi em sembla que aquest és un llibre que fa justícia a un mestratge que ens ha deixat en Puyol. A mi em va sorprendre molt el seu dia que no hi hagués res específic sobre l'obra periodística d'una persona de referència per tots nosaltres. Ell, l'any 1976, comença a fer transmissions en català i des d'aquell moment no s'han deixat de fer. Avui en dia trobes moltes cadenes que fan transmissions en català, però fins i tot no només de futbol, també, per exemple, d'una jornada castellera. Llavors, en aquest llibre el que trobarem és una biografia d'en Puyol, un manual que t'explica com feia les transmissions i un apartat, uns capítols dedicats a recordar el que en diem moments memorables, que això jo crec que interessa especialment a la gent del Barça. Aquest és un llibre per a la gent del Barça especialment, perquè aquí es recorden doncs, aquells episodis tan coneguts, l'Urruti d'Estimo, el Pizzisos Macanudo, l'Encara Messi i tants d'altres.
0: Puyol volia que sonés com una orquestra la transmissió, on alguns instruments sonen menys que altres, però tots han d'estar afinats i ben tocats. És així?
2: Exactament així, exactament així. Hi ha un capítol al llibre que parla d'aquesta idea de l'orquestra, de la idea de fer circular la paraula entre tots els participants amb un ritme, amb una harmonia. Ell ens deia sempre, som una orquestra amb un ritme i amb una música. Per tant, aquest és un aspecte molt, molt important. D'altra banda, aprofitava la sonoritat de noms d'alguns futbolistes. Els brasilers, per exemple, donaven molt de joc. Ronaldinho, Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, Romário. Els oients ho recordaran. Thierry Henry, allò que feia tití, tiriri, tití, allò era música. No em diràs que no.
0: I tant. I tant. Escrius que la Transfi del Puyol tenia proximitat emocional i distància narrativa i que es podria entendre gairebé com una composició musical amb harmonia entre la veu i l'emoció, amb ritme, tempo, dinàmica, silencis, crescendos, clímax. Mira, això ho va musicar al piano un tal Daniel Ziomko, polonès, vestit amb la samarreta de Messi.
3: Assistència de Xavi, més cabreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,

0: imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist mai. Increïble, quina jugada, increïble, quina jugada. Messi, Messi, Messi, però més i més i més, però més, però molt més, però molt, molt, molt, molt, molt, molt més, però molt més, molt més, molt més.
1: Mollallo. Sobren les paraules, no?
2: Realment, a mi em sona com una cosa extraordinària. I penso, clar, tenim la lletra, per dir-ho d'alguna manera, i un pianista que li posa la música. Al cap i a la fi, el que estem fent és una peça, no?
1: Cuidava,
2: una peça musical.
1: Cuidava la musicalitat de la narrativa esportiva en un partit. Si vols, ens ho expliques després d'una altra galeta.
3: Iniesta cap a l'esquerra per Gio. Vinga, vinga, noi, som al 31 de la segona part. Encara queda un quart d'hora. La pilota de nou per Iniesta, que ho prova de lluny, la passa per Larsson, assisteix cap a l'esquerra, per Eto'o, pica Eto'o, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ha marcat Eto'o i embogeix el gol sud de la graderia de Sandri. El 31 de la segona part, entrant per velocitat, entrant a l'àrea petita des de la banda esquerra, Eto'o ha fusellat el porter Almunia, acaba d'aconseguir el gol de l'empat. L'assistència de Larsson, el control d'Eto'o amb el peu esquerre i el xut amb el dret, que situa l'empat al marcador. I el Barça, que encara els últims 14 minuts amb superioritat física, un home més.
1: Valga'm Déu, quantes coses, Josep Maria.
2: Què et sembla? Què et sembla? Què et sembla? Què et sembla? Com aquests i altres episodis que ens ha deixat Puyol amb les seves transmissions, que podem localitzar a l'arxiu, són moments que formen part de la memòria col·lectiva, allò que dèiem abans, el gol de Henry, el gol de Eto'o, el gol de Ronaldinho, el de Pizzi, Simonsen, que li deia Simonet, tot plegat tenia un sentit estètic, no només informatiu, també estètic, i això crec que és rellevant.
1: Don Andrés. Dilluns a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Barcelona, el Factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys, edició 62, i de Josep Maria Déu, periodista i locutor de ràdio com el seu pare. Què té la ràdio que s'agradi tant?
2: Doncs això sí que és difícil d'explicar. Jo no sóc capaç. A mi el meu pare em va ensenyar a estimar la ràdio, jo li dedico a ell el seu llibre. Per mi la ràdio és la vida. I programes com ara el teu, doncs, és vitamina. Et felicito.
1: Gràcies, Josep Maria. Ens acomiadarem amb Tete Montoliu, que expliques una anècdota d'allò més interessant tu mateix.
2: És que aquesta és molt bona. És que aquesta és molt bona. Tete Montoliu era un pianista que feia concerts a l'hora que estava escoltant la transmissió d'en Puyol. Ell era un seguidor del Barcelona, inqualificable, anava a dir malalt, aquesta cosa que es fa avui quan un és que és molt malalt del Barça. Doncs ell era molt malalt de la Barça. En Tete Montoliu, per qui ho sàpiga, era evident, i en una ocasió va anar a un partit que jugava el Barça al Camp del Madrid amb Puyol, i quan van arribar a la porta d'accés de l'estadi, el senyor que estava allà agafant les acreditacions per identificar les persones que havien d'entrar, era l'entrada dels mitjans de comunicació, doncs va veure allà les acreditacions, i al veure aquell senyor, en Tete Montoliu, va preguntar, ¿y este qué hace? I va contestar, ¿cómo?

0: Que
1: I
0: bonic.
1: amb aquest, doncs, us desitjarem a tots un bon cap de setmana, perquè fins dilluns, doncs, no tornarà el Fixa't com sona. Josep Maria, visca la ràdio i per molts anys.
0: Visca la ràdio, Xavi. Moltes gràcies.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. El músic argentí Emilio Solla explora les fusions del tango amb el jazz contemporani i la tradició de la música afrollatina. Després d'haver viscut una dècada a Barcelona, l'any 2006, Solla es va establir a Brooklyn per crear els projectes de gran format amb els quals des d'aleshores acostuma a desplegar les seves fusions. Una de les bandes que el representen és La Inestable de Brooklyn, un nonet amb combinació tímbrica poc habitual que recorda tant el so de les orquestres de cambra clàssiques com les del quintet tanguístic. La Inestable de Brooklyn enceta avui la sessió. Benvinguts.

El Miles Tango, que és homenatge al segon gran quintet de Miles Davis. El signa Emilio Solla amb la Inestable de Brooklyn, amb músics com la violinista Sarah Caswell, el bandoneonista Rodolfo Zanetti, el baixista Edward Pérez, el trompetista David Smith i el percussionista Rogerio Boccato. Aquests músics que són membres tant de l'escena del jazz llatí com del contemporani novaiorquès. Amb ells acaba de publicar Handmade, un àlbum que té com a centre la Suite de los Abrazos.

Milonga Mutante de Los Bodegón Caníbal. Són els títols de les tres parts de la Suite de los Abrazos d'Emilio Solla, desplegada per la Inestable de Brooklyn, el nonet amb el qual el músic argentí ha gravat el treball Handmade. A més d'aquesta formació orquestral cambrística, Emilio Solla també dirigeix a Brooklyn una big band, la Tango Jazz Orchestra.

Alegrón. L'Emilio Solla Tango Jazz Orchestra convidava l'arpista colombià Edmar Castañeda per tocar els solos d'aquest tema inspirat en el port de Cartagena, el port estratègic de la colonització espanyola del segle XVI, un dels ports d'intercanvis culturals que Solla descrivia en aquest projecte titulat Puertos, Music from International Waters.

Emilio Solla explorant la fusió entre elements del jazz contemporani, la tradició de la música afrollatina i el tango a l'àlbum Puertos, música d'aigües internacionals, un conjunt de temes dedicats als ports d'arreu del món que van acollir les grans onades migratòries que van fer viatjar també músiques d'un lloc a l'altre. El port de la ciutat de l'Havana inspirava els ritmes de mambo d'aquest tema Sol al Sol i el de Cádiz inspira aquesta altra Andan Luces.

Aires aflamencats d'anada i tornada a Andaluces, una altra de les barreges culturals que Emilio Solla recrea al projecte Puertos de la seva Tango Jazz Orchestra amb seu a Brooklyn. Una balada per marxar, La Carta, música d'Emilio Solla desplegada pel nonet L'Inestable de Brooklyn en el seu nou àlbum, Handmade. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La programació de Catalunya Música continua amb l'audició del Glòria in Excelsis en sol major de Johann Christian Bach, que sentirem en la interpretació que el 1981 en van fer per aquest enregistrament la soprano Edith Vines, la mezzosoprano Gabriele Schreckenbach, el tenor Adalbert Kraus i el baix Ernst Gerald Schramm, amb el cor de cambra de les Ries i la sinfonieta també de les Ries, dirigits per Uwe Gronstein.

0: Era el Glòria en sol major de Johann Christian Bach que hem sentit interpretat per la soprano Edith Vines, la mezzosoprano Gabriele Schreckenbach, el tenor Adalbert Kraus i el baix Ernst Gerald Schramm amb el cor de cambra de les Ries i la sinfonieta de les Ries dirigits per Uwe Gronstein.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108, que Johannes Brahms va compondre l'any 1888 i va dedicar a Hans von Bülow. Sentim-ne la versió de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bela Davidovich, piano.

0: Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108 de Johannes Brahms. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1987 a càrrec de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bella Davidovich, piano.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El que podreu sentir durant els pròxims minuts a la sintonia de Catalunya Música és la sinfonia número 6 en fa major, la Pastoral de Ludwig van Beethoven, el seu opus 68, que sona tot seguit en aquesta gravació de l'any 2000, protagonitzada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín i Claudio Abbado.

0: Claudio Abbado dirigia l'Orquestra Filarmònica de Berlín en la versió que ara sentíem de la Sinfonia número 6 en fa major, la Pastoral, és a dir, l'opus 68 de Ludwig van Beethoven.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem la programació de Catalunya Música amb una obra basada en temes hebraics que Max Bruch va compondre a Berlín l'any 1881. És l'Adagio per a violoncel i orquestra Kol Nidrei, opus 47. Ens acompanyen Julian Lloyd Webber, violoncel, i els membres de la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de James Judd.

0: Max Bruch és l'autor d'aquesta obra basada en temes hebraics composta l'any 1881, Kol Nidrei. És un adagio per a violoncel i orquestra, l'opus 47 del músic alemany. Sentíem Julian Lloyd Webber, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per James Judd.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya Música sentirem tot seguit la sonata per a violoncel i piano en do major, opus 119 de Sergei Prokofiev. Aquesta versió és la que interpreten Hanna Chang al violoncel i Antonio Pappano al piano.